0: A Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
1: Radio Arrels.
2: A EGA, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Santa Maria, 95.
2: No s'hi pot fer res. És un verí mortal. Una toxina suau que paralitza el cos, que altera la raó, la lògica imperant, l'estat de la nació i el més equilibrat. No s'hi pot fer res, no s'hi pot fer res, i no valen consells de metges o xamans.

i afecta per igual. Dels 15 als 80 anys, els folls i els assenyats, les vídues, els casats, i Buda i Jesucrist. I fins i tot a tu que em dius, a mi no em pot passar,

que has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran misteri, hi ha una barca amb

és ordre i aventura. Si avui et sents sol i creus que has perdut el teu senderi, ell et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc. Diu que ell és pura però contamina el teu criteri. Qui s'hi encomana viu per sempre sota un altre

0: Rajorers, a Salelles, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A ER, 93.1. Opa!

0: Catatín, catatín, catatín, catacardon.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
0: Catacardon tatín.
1: Ràdio Arrels.
0: Catacardon tatín.
3: Quan jo n'era petitet, festejava i presumia. Esfarvenia blanc al peu i mocador a la falsia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella d'ultima.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Us vull ballar la sardana a casa meva demà. Prou anys de fer d'ermità, prou anys de beure tisana. Vella amiga americana, heu travessat l'oceà amb el vostre aeroplà i heu enganyat

que jo volia furtar. Embolcall de tafetà i capseta d'obsidiana, la vostra fruita dolçana, tastada a la babalà per qualsevol cortesà.

seré com un milicià a polir i custodiar granets de fruita pagana. Ja sé que sereu galana amb mi, pobre

I know.

Le ciel est une cime d'où l'on ne revient jamais.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Es confirma per avui l'arribada de l'anticicló i, per conseqüència, la pujada de temperatura, perquè, d'altra banda, bufa una brisa sense gaire força, a moment ve del mar i a d'altres moments de terra endins. I podem tenir valors de 4 a 6 graus superiors a la mitjana de temporada i una sensació de calor. El cel és decorat de núvols inofensius. L'únic lloc on pot ser ploure és al final de tarda vespre a l'Alba i Espí. El termòmetre pujarà fins a 18 al Coll de la Quiana, 21 a Enveig i Ebel, 27 a Marquixanes, Ia i Maurí, 25 a Castellnou, a Elna, 24 a les Illes i 21 a la Venera. Avui és Sant Bernadí i Sant Baldiri. Sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs.
0: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
4: Una hora 100% en català.

seu. Té gust de tramuntana, de sol i de sardana, i flor del Canigó, el vi del Rosselló. Té gust de tramuntana,

enre, perquè tardes quan contestes. No sé si així et defenses, però no ho vull fer tan bé. Si et dic t'estim, ja no em sents, alçaré la veu.

0: la merla blanca del Carlit.
1: Ei, va, què passa? Que, ah, aquella cosa que et vaig explicar, no. Crec que se'm va anar a la olla, tio.

0: us ho munteu la mar de bé plegats. Jo seria incapaç de fer-ho, passar-me la vida enganxat a algú altre, i ara...
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Com moltes llengues, el català evoluciona amb el temps, integra noves paraules, nous conceptes i a vegades les sigles, les abreviatures, se transformen en paraules. Les més conegudes internacionalment són radar, sida, láser, ovni. Sí, sí, no són pas veritables mots, són sigles. Les lletres de radar són les inicials de Radio Detection and Ranging. Sida prové de les inicials de Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Láser s'ha creat a partir de la sigla de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. OVNI prové de Objecte Volador No Identificat. Encara més exemples, potser menys coneguts. En informàtica parlem de bits, com el bitcoins. Bé, bit prové de la sigla Binary Digit. I les bombetes que il·luminen el vostre passadís ara són LEDs. LED prové de la sigla Light Emitting Diode. Total que sense saber-ho, cada dia parlem anglès.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Enveig, 93.1.
5: Ràdio
6: Arrels. Ràdio
5: Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Els manifestants del Medipol de Cabestany continuen en peu de guerra per 27è dia consecutiu. Ahir, el Tribunal de Montpeller va tombar un recurs de l'empresa per intentar impedir judicialment les mobilitzacions. I l'empresa ha respost aixecant-se de la taula de negociacions. La decisió de l'empresa ha fet enfadar encara més els manifestants que continuen mobilitzats. Canviem de tema perquè els impulsors de la iniciativa Parlem valoren molt positivament la primera edició d'aquest projecte de foment d'ús social del català a Catalunya Nord. Durant el mes d'abril, unes 650 persones van participar portant un identificant al pit segons si parlen, entenen o volen aprendre el català. Albert Riera és un dels voluntaris de la iniciativa.
8: Estem contents, tenint en compte, diem, les mans que hem començat aquest projecte amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torcatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros.
7: L'Associació de Batlles de França i la Prefectura han llançat una nova certificació per les viles de Catalunya que estalvien aigua. Es tracta del reconeixement Vilatges i Viles Sobris d'Aigua, inspirat en el de les viles florides o el de les viles actives i esportives. Cada municipi haurà de fer un formulari en línia per respondre a diverses preguntes sobre com estalvien aigua i se'ls adjudicarà una, dues o tres gotes segons l'aigua que estalvin. I anem cap al Cap de Creus perquè allà s'hi han descobert dues esglésies visigòtiques d'entre els segles 7 i 9. La troballa s'ha fet al terme municipal de Roses fent les obres de reparació de la masia del Mas Montjoi de Baix. El descobriment ha resultat ser l'antic conjunt religiós de Magrigul, del qual se'n tenien fonts documentals, però no s'havien trobat les restes. Ara les excavacions continuaran per veure si es troben més restes dels edificis que hi havia al voltant de l'església. I una notícia tràgica d'ahir a la tarda, perquè van detenir un home a Figueres després d'haver matat la seva exparella a ganivetades al mig del carrer. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda i els Mossos van detenir l'home en lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament amb la víctima i havia estat detingut feia unes setmanes per haver-se l'assaltat. El cas s'investiga com a crim masclista i seria el tercer a Catalunya Sud en el que portem de 2026. L'Ajuntament de Figueres ha convocat per avui un minut de silenci per la víctima. I al País Valencià, la consellera d'Educació dona als sindicats que estan mobilitzats un marge fins aquest vespre per signar un acord. La consellera ha amenaçat en retirar les promeses que ja han aconseguit els ensenyants en aquests dies de vaga si els sindicats no signen aquest acord. Els quatre sindicats han respost convocant una manifestació aquest matí davant de la conselleria, però enviaran un formulari als docents per saber si accepten o no les condicions del govern. En rugby, els Dracs han fet oficial l'arribada de John Cartwright com a nou entrenador titular, després de la marxa de Joel Tompkins per motius personals. Cartwright ve del Hulls anglès, però ha tingut una llarga trajectòria al rugby a 13 australià, primer com a jugador dels Penrith Panthers i també com a entrenador dels Gold Coast Titans. L'entrenador de 60 anys farà el seu primer partit aquest cap de setmana en un desplaçament a York. I sembla que ja ha arribat el bon temps, us deixem doncs amb la previsió meteorològica.
5: Es confirma per avui l'arribada de l'anticicló i per conseqüència la pujada de temperatura, perquè d'altra banda bufa una brisa sense gaire força, a moment ve del mar i a d'altres moments de terra endins. I podem tenir valors de 4 a 6 graus superiors a la mitjana de temporada i una sensació de calor. El cel és decorat de núvols inofensius, l'únic lloc on pot ser ploure és al final de tarda vespre a l'Alba i Espí. El termòmetre pujarà fins a 18 al Coll de la Quiana, 21 a Enveig i Ebel, 27 a Marquixanes, Ia i Maurí, 25 a Castellnou, a Elna, 24 a les Illes i 21 a la Venera. Avui és Sant Bernadí i Sant Baldiri. Sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs.
4: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.
1: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.
1: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: Parlem ha estat una iniciativa que ha començat aquest 2026 a Catalunya Nord per fomentar el català i donar-li visibilitat en aquesta llengua a Catalunya Nord. I ara ja s'ha acabat, diguem, aquesta iniciativa del 2026 i podem saludar un dels seus organitzadors, que és l'Albert Riera. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Primer de tot, ens pots explicar una mica què és aquesta iniciativa Parlem?
8: Sí, Parlem bàsicament és una iniciativa popular que té per objectiu fomentar l'ús del català al carrer, en les converses quotidianes, fer-lo més visible d'alguna manera, i ens inspirem en una iniciativa de caire similar que fa uns 10 anys que s'està fent al País Basc, que es diu Euskara al dia, i es basa a partir de 3 batges, que és bàsicament un batge que és una boca, que vol dir que jo parli català, en aquest cas nostre, un batge groc, que és una orella, que vol dir jo comprenc, no el parli encara, però el puc entendre més o menys, i un tercer batge, que és un ull, que simplement sóc un debutant i vull vinc a observar, vinc a aprendre des del debut.
7: Amb aquesta iniciativa, com deia, l'heu iniciat aquest mes d'abril a Catalunya Nord. Durava del 2 al 25 d'abril, era una mica els temps que havíeu posat. No sé quina valoració en feu d'aquest mes d'abril, aquesta primera prova, diguem, de la iniciativa Parlem.
8: Estem contents. Tenint en compte, diguem, les mans que hem començat aquest projecte, amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torcatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros i que hem rebut, diguem, molt bon feedback de la gent, amb molta gent animada, diguem, a involucrar-se, a participar l'any que ve de manera activa, organitzant, sent ambaixadors del projecte. I per tant hem tingut un bon retorn, hem tingut un total de 650 batges distribuïts que han fet la seva feina, sobretot al Rosselló i un poquet al Conflent i al Vallespí, però sobretot al Rosselló, i amb moltes idees i moltes ganes de millorar-ho i de fer-ho més gros per al 2027.
7: Clar, aquests 650 batges... S'han hagut de pagar, entenc. Com us heu organitzat això? Ho heu gestionat tot des dels voluntaris o com ha funcionat?
8: De moment no s'ha creat cap associació, però segurament s'haurà de fer. Ha sigut purament benèvol, voluntariat, d'una colla de companys que ho hem començat. S'ha de dir que les despeses aquest any no han sigut enormes, vull dir, és una cosa assumible. Això sí, si de cas l'any que ve volem fer una cosa amb molta més envergadura, sí que doncs, caldrà anar a buscar partenaris públics, privats, etc., perquè això tingui doncs, el pes que ha de tenir.
7: Precisament, ara deies, l'any que ve, entenc que això ve per quedar-se amb el mateix format, més o menys?
8: Diguem-ne que ve per quedar-se amb el format de base, però... Aquí poden entrar noves idees, noves persones, perquè això es faci més gros. Bàsicament, el que volem és intentar anar a trucar a la porta d'Ajuntament, sobretot, i d'altres organismes públics, i també, diem, a comerços, a establiments privats, perquè això doncs, tingui molta distribució, molts punts de distribució arreu del territori de Catalunya Nord. A partir d'aquí, segurament doncs, es plantejaran més esdeveniments que només l'únic que van fer el 2 d'abril al Grabuix, sinó que n'hi haurà més, i sobretot el que venia comentant, crear més punts de distribució.
7: Si algú es planteja doncs, ser un punt de distribució, entenc que serà a l'abril, si algú es planteja ser un punt de distribució o ser benèvol per aquesta iniciativa, com ho ha de fer això?
8: Doncs contactar Parlem per les xarxes socials, que és Instagram, parlem.catnord, tant a Instagram com a Facebook, o per correu electrònic, que és parlem.catnord@gmail.com, i encantats de rebre doncs, propostes, idees, nous voluntaris. Animeu-vos.
7: Molt bé, doncs queda clar en tot cas aquesta primera edició de Parlem que valoreu positivament. Albert Riera, ets un dels organitzadors. Moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.

Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó. Que s'instal·lés al barri el paradís terrenal, que la ciència

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El 20 de maig del 1957 neix Enric Hernàez. El cantautor barceloní va enregistrar el seu primer disc de dues cançons l'any 1980, Carme i T'he sorprès a mitja veu. Després va marxar un temps a Brasil i després de tornar, el 1984, va gravar el seu primer llarga durada titulat Una foguera de Sant Joan en ple gener, que va presentar al Festival Grec de Barcelona. Els anys següents, Enric Hernàez va col·laborar amb Joan Bibiloni, Josep Maria Bardagí o encara Jordi Gas. A partir dels anys 90, inicia una nova etapa amb la música per una pel·lícula i un homenatge a Neil Young. Als anys 2000, Enric Hernàez va fer un disc de musicació de poemes abans de publicar el 2010 una antologia del seu repertori. Escoltem ara Una foguera de Sant Joan en ple gener.

0: Fins aquí una foguera de Sant Joan en ple gener de l'Enric Hernàez.
1: Radio Arrels, a Canet, 95.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Radio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. En aquesta crònica històrica, a partir dels arxius de Radio Arrels, hem parlat de la celebració dels Estats Generals de la Catalanitat que es van celebrar a Estagell el maig del 1999, organitzats per la Federació per la Llengua i la Cultura Catalanes i el Consell General. Una de les conseqüències més importants va ser la creació de l'Oficina del Bilingüisme que el Consell General va votar per àmplia majoria. Antoine Cerdà, batlle d'Estagell i conseller general.
4: Poc temps han pres d'aquests Estats Generals i va haver una deliberació al Consell General per fer néixer l'ofici del bilingüisme, d'on va ser votat a una larga majoria. Penso que hi va haver que un vot contra una, o abstenció, no sé pas si era contra o abstenció. I doncs aquest ofici és en tinc de néixer. Hi treballem amb donc, la Pola Guascà i alguns representants de la catalanitat, de manera de si poc temps els hi pogué presentar el mainatge, donc, que ens serà no pas tot fet, més, que pugui viure, que tingui tots els caràcters administratius que té de tendre per beneficiar de les ajudes financiàries del departament.
5: Senyor Cerdà, doncs quines seran les prioritats i les orientacions d'aquesta oficina del bilingüisme?
4: Partem pas de vos dir avui, hi ha moltes pistes que són de fer. És pas que sigui un secret ni res du tot, és que sabem pas que hi ha que treballen això, la Lava i l'Ac Ferrer, hi ha el Torrón, hi ha, bon, tres o quatre, doncs, i treballem, doncs, les traduccions, la fer aparèixer dins de l'accent català, articles, en fi, tot el que, això és petites coses, coses més importants, que podran desenvolupar la llengua catalana. Ens ho hem donat un principi molt simple, que consisteix a dir, a partir d'ara, mai més ens hem de rebaixar, mai més la consumació, l'utilització de la llengua catalana, tem pas pus de baixar ni d'un centímetre, en fi, sé pas quina expressió emplegar. Cal que a partir d'ara hi hagi un renaixement. Serà pas tan fort que jo volrem, cal que s'hi coneixi d'ici un any que ja hem fet quelcom.
3: Any 2000, Antoine Cerdà, batlle d'Estagell i conseller general, comentava la votació pel Consell General de la creació de l'Oficina del Bilingüisme, que finalment quedaria només en una declaració de principis. Va morir el 2014, als 74 anys.
1: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: A-G-E-N-D-A. Agenda. Del Rosselló a Cerdanya, del Vallespir al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Benvinguts a Sant Andreu, al peu de l'Albera. El programa d'activitats d'aquest mes de juny és ple d'esdeveniments culturals importants. El dissabte 13 de juny, concert de cambra que començarà per una conferència a càrrec d'Hervé Raymond, Premi de Roma. Dijous 18 de juny, commemoració de la crida del general de Gaulle a davant de l'Ajuntament a les 11. Dissabte 20 de juny, festa dels comerçants i artesans a les 7:30 amb una paella i concert amb l'orquestra El Dup, al Teatre de Verdura. Diumenge 21 de juny, Mercat de Sant Andreu, de les 9 a la 1, amb animació musical amb el duo Craps, davant l'Ajuntament. Dimarts 23 de juny, Focs de la Sant Joan, a partir de les 4, amb la venda dels ramallets, seguit d'altres animacions musicals, davant l'Ajuntament. I per acabar, el repell i l'encesa del Focs al Teatre de Verdura. Per acabar el mes, del 27 de juny al 3 de juliol, nova edició del Festival de Teatre, us informarem properament del programa. Adiu!
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
3: Es confirma per avui l'arribada de l'anticicló i, per conseqüència, la pujada de temperatura, perquè, d'altra banda, bufa una brisa sense gaire força, a moment ve del mar i a d'altres moments de terra endins. I podem tenir valors de 4 a 6 graus superiors a la mitjana de temporada i una sensació de calor. El cel és decorat de núvols inofensius. L'únic lloc on pot ser ploure és al final de tarda vespre a l'Alba i Espí. El termòmetre pujarà fins a 18 al Coll de la Quiana, 21 a Enveig i Ebol, 27 a Marquixanes, Illa i Maurí, 25 a Castellnou, a Elna, 24 a les Illes i 21 a la Venera. Avui és Sant Bernadí i Sant Baldiri. Sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs.
4: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.
5: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
6: A Ràdio Arrels, amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà, estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i ja en els darrers capítols hem anat veient que una part important d'aquesta història han estat els constructors dels instruments. Per això, aquesta hora, avui volem doncs, fer una mica de repàs de quins han estat aquests constructors d'instruments a Catalunya i també a Catalunya Nord. Pere Jordà i Oriol Lluís Gual, bon dia.
7: Bon dia. Bon dia.
6: Comencem amb tu, Pere, que ens expliques una mica l'origen de tot plegat.
7: L'origen, bon, com que tenim poca informació, serà arreu fet, però podem assenyalar una carta del primogènit Joan I, doncs 1324, si no em falla la memòria, en fi, en tot cas al segle XIV, on escriu que li enviïn el mestre que és aquí a Perpinyà, que sap fabricar instruments, i sobretot inxes, perquè les inxes dels instruments dels juglars són molt malmeses i doncs necessita que aquest mestre de Perpinyà baixi amb tot el material que li sigui imprescindible i les eines i tal per fer unes inxes que vagin bé. Bon, això és el segle XIV. I després, pel que fa als instruments que en diem de ben fusta, la informació és escassíssima, però sabem, és a dir, només coneixem el nom d'un senyor que fabricava xeremies, baixons, a Madrid, que

0: se'n deia Juan de Perpinyan, doncs que podem suposar que se'n deia Joan i que venia de Perpinyà. Poca cosa més sabem, doncs això és molt a principis del segle XVI. Sabem que va ser el mestre del Selma, que tampoc és que sapiguem molta cosa d'aquest Selma. Sí que sabem que va ser una nissaga importantíssima i els principals constructors de xeremies, de baixons, pel regne de la corona espanyola, vaja, però vaja, el seu mestre venia de Perpinyà, i en tot cas la seva família, si més no. I després d'això hi ha un gran buit en la documentació, en tot cas ara mateix, i arribem directament al segle XVIII.
1: Amb, però, bastantes primes d'una peça que ens arriben que no són signades. Doncs el que significa una tradició catalana, en tot cas, catalana de fabricació.
0: Sí, sí, és clar. Cal tenir present que, pensi, per exemple, en una xeremia prima que està conservada al Museu Episcopal de Girona, que té un segell enorme, o també en una altra xeremia equivalent conservada a Brussel·les, però un segell episcopal, que això no és pas la marca de qui la va fabricar, sinó del propietari. I per tenir, per fer-nos una idea de com podien viure, per dir-ho d'alguna manera, aquests instruments, tenim, per exemple, les memòries del Benvenuto Cellini, a priori res a veure amb els instruments de música, si no és perquè el seu pare, que era també orfebre, ell li encantava la música i hagués volgut ser músic, i sabem que durant la seva infància i primera joventut el Benvenuto Cellini va ser músic per Llorenç de Medicis a Florència, i doncs ens explica que els instruments no eren seus, els instruments pertanyien a la cort per la qual tocaven. Ells en sabien, hi havia, potser tenien algun instrument d'estudi no gaire com dir, no gaire bonic, però prou funcional com per poder treballar, però els instruments de debò no eren seus, vaja. I vet aquí, doncs la informació és molt escassa perquè al capdavall són eines per una certa manera de viure, de marcar les festivitats, les solemnitats, evidentment. També cal tenir present que aquests instruments alts, com se'n deien a l'edat mitjana, és a dir, sonors, bé, són sonors i representen el poder eclesiàstic, el poder secular. Doncs són molt lligats a la representació d'aquest poder, evidentment.
1: El que deia el Pere és interessant, és que també dins els inventaris, després de la mort dels músics que tenim aquí a Catalunya Nord, ens adonem de dues coses. És que tenen molts i molts instruments, cosa que vol dir que ells ja són polimusicians. No són aquests, l'imatge que es ven sovint del músic, la menetrier, com diuen a la França, que bon, va caminant de poble en poble i coneix dues músiques. No, no. Els tios saben d'instruments, saben de solfeig, saben moltes coses. I que probablement també el cap de coble o el cap d'orquestra de la formació conserva probablement els instruments dels altres. Senzillament també així, quan ell el comana, si no conserva els instruments, doncs els altres no poden anar a tocar. Que també és una cosa recurrent que es troba dins els contractes antics. Si l'amo decideix, l'amo o si és l'Ajuntament o els consuls, si ells no diuen als músics podeu anar a tocar, no hi van. I tot això ens ensenya també que hi ha una producció enorme d'instruments. A on són produïts, això no ho sabem. Tinc en memòria un d'aquells inventaris d'un senyor de Perpinyà, on té, no sé, gairebé entre 10 i 15 instruments a casa seva, xeremies per baix, xeremies de ministrils, una cornemusa, moltes coses. No sé si es compra o si es fa, fi, si ho compra a Perpinyà o a altres llocs. Tot al llarg del segle XVIII hi ha estudis sobre Barcelona on es veu ben bé que hi ha famílies grans que fan producció d'instruments. Són coses, doncs, els homes són els últims molt cèlebres. I aquí a Catalunya Nord no trobi cap persona que fabriqui instruments en aquell moment. Estat civil, tot el que sigui, no hi ha res. Cosa pesada.
0: Sí, només per completar el panorama dels tallers barcelonins, de la mateixa època, doncs aquí a finals del segle XVIII, podríem citar també el Pedrosa i el, ara se m'escapa el nom, el Vinyoles, també el Callís. El que és interessant és que aquesta gent, doncs són torners, fabriquen instruments de tota mena. Tenim cornemuses, tenim gralles, el que entenem avui dia com a gralla, l'avantpassat de l'instrument que acompanya els gegants. Tenim també, m'havia deixat el suriac, ell potser més especialitzat en instruments clàssics, oboès, flautes travesseres, però el mateix és Pedrosa, també fabricava oboès clàssics. Doncs suriac, Vinyoles, Pedrosa, també el Callís, fa poc es va tornar a trobar un clarinet. Ah, un detall també característic de la fabricació catalana, i catalana en el sentit molt ampli, és l'ús del ginjoler per fabricar instruments. Doncs és a dir, que podem trobar el ginjoler tant pels instruments de cobla, flabiols, cornemuses, gralles, tarotes, com en diem, xeremies, com per instruments clàssics. Aquest clarinet que s'ha trobat del Callís és tot de ginjoler. De la mateixa manera, faig un salt fins al segle XIX, quan es farà l'inventari del Brisillac, es trobarà un baixovell de ginjoler, cosa que em fa somiar molt. Però tornem a la cronologia i a finals del segle XVIII i al segle XIX.
1: Cosa també que cal dir és que fins al Tractat dels Pirineus la corporació dels lutiers, els músics, van conjunt entre Perpinyà i Barcelona. Al cap de moment, aquí canvia un xic, és per això pensi que no tenim rastres.
2: Doncs avui hem estat parlant d'aquests constructors d'instruments fins al segle XVIII. De moment ho deixarem aquí, pel proper episodi farem a partir del segle XIX i més endavant. Moltes gràcies, Oriol Lluís Gual i Pere Jordà, i ara ens acomiadarem amb la cançó Dolça Visió, interpretada per la Cobla Barcelona, en una gravació històrica, un disc de pedra, per tant la qualitat potser no és del tot bona amb el so, però posarem aquesta gravació històrica.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
2: Rosselló,
3: Vallespí,
2: Conflent,
3: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
4: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí. Amb Miquel Rodríguez, de Té Vallespí.
5: Bona tarda, Ràdio Arrels. Avui som a Arles per descobrir una associació que us farà viatjar. Ara descobrireu a on i per què. Jo sóc en Miquel, de Té Vallespí, i aquest és un reportatge realitzat en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels en el marc de les entrevistes de les associacions catalanes del Vallespí que estem apuntant amb el CCCB, el Centre Cultural Català del Vallespí. Molt bona tarda, Arles fa temps.
6: Bona tarda, Miquel.
7: Bona tarda.
5: Us voleu presentar breument perquè la gent sàpiga amb qui estem parlant avui?
6: Sí, amb ple. Jo em dic Fabienne, soc la presidenta de l'associació.
7: I jo soc la Maria Teresa i soc membre de l'associació.
5: Fa molt que existeix, Arles fa temps?
6: Sí, des de l'any 1997. I va ser la dona de l'alcalde que va crear aquesta associació per guardar la memòria d'Arles. I ja fa temps.
5: Fa temps que existeix Arles fa temps, gairebé 30 anys, oi?
6: Sí, això mateix.
5: Molt bé, doncs l'any que ve hi haurà una gran festa, esperem, aquí a Arles, per celebrar que la memòria segueix viva.
6: Us convidarem, em ve ple.
5: I en què consisteix la vostra tasca a Arles fa temps?
6: Nosaltres, cada dijous, tenim una sala, un espai de l'Ajuntament, i la gent pot vindre amb les fotos que parlen d'Arles, de l'història d'Arles, del poble, de la vida d'abans d'Arles. Nosaltres el que volem és permetir als joves i a les generacions futures una transmissió, que sapiguessin com vivia Arles abans, els comerç que hi havia abans, la vida d'abans del poble.
5: Així és, Arles és un vilatge que va ser la capital històrica del Vallespí. Ara tothom diu que Ceret és la capital. Ho és pas.
7: No.
5: Ho és pas. Històricament, abans, on era el centre, el cor del Vallespí, era Arles.
7: Sí.
5: Llavors aquí hi havia molta activitat, ja s'han pogut espiar les fotografies, les postals també que aneu recol·lectant, organitzant, classificant, i també seguiu recuperant, no?, memòria. Vull dir que és una feina que aquí hi ha molt de material, no?, a Arles.
7: Sí, molt. Témoignatge de la gent gran, que no parlen de coses que s'ha passat dins el vilatge.
5: Perquè era diferent abans, Arles.
7: Sí, molt.
5: Tu ho has conegut?
7: Sí. Va néixer aquí hi havia molt comerç, molta activitat, les mines, i molta gent que se quedava dins el vilatge.
5: Bon, de fet, a mi m'han explicat coses d'Arles, que bon, era un vilatge extremadament ric, no?
7: Sí.
5: En aquesta època del ferro.
7: Sí, amb les mines, hi havia la xocolateria que va partir amb les inundacions de 40.
6: Cantalou, l'història de Cantalou va néixer aquí, a Arles de Tech. És molt important de transmetre aquesta informació. Hi havia també el tèxtil, també, el tissage català. hi havia moltes indústries. Sí.
5: A mi me van explicar que aquí a Arles no fa tant de temps, ja me direu vosaltres com ha evolucionat, que fa pas tant de temps, quan arribava gent aquí al Vallespí, que venien a viure, eren acollits per un teixit associatiu molt ric, que bon, podia passar per al rugby o per l'alegria. Bon, que expliqueu-nos a nosaltres que sem pas conegut aquesta realitat d'Arles fa temps, com era la vida abans?
6: Em recordo quan jo era petita, bueno, no fa molt temps, eh? hi havia molta vida associativa. La gent anava al rugby, bueno, encara avui, eh? També hi havia l'Alegria, el grup folklòric. El grup folklòric és de l'âge tot petit, fins a més gran. No hi ha edat, no hi ha classe social. Tothom és benvingut en aquestes associacions. El poble ha tingut moltes associacions, una vida associativa molt, molt important. Hi havia també un club turí. Sí, havia corrida a Arles de Tec. I, bueno, moltes coses. I un poble on la vida és molt agradable, molt tranquil. I això és molt important. I això em recordo molt.
5: Hi havia moltes botigues, molts comerços.
7: Sí, molt comerç. Cada porta hi havia un comerç. Cada porta de... Hi havia un comerç, hi havia biscuiteria, drogueria, hi havia marxant de joguets.
4: C'est vrai qu'il y en avait beaucoup.
7: I per Nadal era màgic, les vitrines de Nadal.
5: Teniu alguns comerços en particular que estiguin millor documentats o d'altres que potser ens expliquen històries, no?, sobre com se vivia aquí a Arles fa temps?
6: Sí, tenim tot l'històric de la xocolata, sí, amb el cantalú, això sí, tenim... Tenim també... hi havia també les pomes, les vergers, que hi havia també... Em recordo també que hi havia un cinema, era la Treia, hi havia un cinema, hi havia un...
7: Joc de petanques.
6: Sí, la gent... Sí,
7: sí, jugava boles. I una boita de nit, de sota. Molts bals i amb orquestra dins del parc de la Mairie. I tothom anava al bal, la gent gran, les aminades, tothom, l'estiu, tothom era dins del parc de la Mairie a fer balles.
6: I per el dia de la festa, que és el 30 de juliol, bé, tothom agafava el dia, ningú treballava aquest dia. Era molt important per al poble d'aquell dia mudar-se, ser molt bonic, posar-se bonic per anar a la festa del poble, que és molt important. Encara per el dia el 30 de juliol se fa tot, encara. N'hi ha gent encara que... La gent del poble té aquest costum de vindre per el dia de la festa. I això és molt important. I tenim fotos del dia de la festa i... Sí, de tot això.
5: Jo en són vistes de fotos i, efectivament, la gent venia molt elegant. Era pas el dia dels ossos en què la gent va, no?, amb la roba més bruta possible, sinó cadascú vestit en el seu 31, no?
6: Sí. Era dia de festa. Sí.
5: La festa aquí al Vallespí me sembla que és on més autèntica és. Encara avui la gent ve aquí, la gent torna al vilatge, sí, no?, al jovent que se'n va a estudiar on hi ha més oportunitats, marxen del país, més hi ha dates assenyalades, no? Hi ha moments en què s'ha de tornar al vilatge i venir a fer la festa.
7: Sí, amb gent que ha partit a treballar a altra vila i departament, tornen el dia del 30 de juliol per ser aquí per la festa. És molt important.
5: M'explicava una pretenca, una veïna pretenca, que ja té una edat, que abans hi havia pas tantes festes com avui. Avui en dia també hi ha molt turisme i llavors se multipliquen les dates, i ella m'explicava que efectivament les festes eren importantíssimes i havien de fer molts esforços per venir des de la plana per pujar fins a Prats de Molló, bé que, bo, n'hi havia poques, i llavors eren molt importants.
6: Aquí a Arles sempre hi ha hagut moltes festes. Tenim, hi havia el carnaval, tot el mes de gener, cada diumenge de mes de gener hi havia una festa, fins a arribar a la festa de l'os. Hi havia també les festes, i tenim les fotos, les benediccions de Mulet. Tenim, bueno, la festa d'Arles, al mes d'octubre la benvinguda dels sants, perquè tenim dos sants, a Arles, Sant Abdon i Sant Nen. Bueno, sí, nosaltres tenim bastant festes en el poble d'Arles.
5: I tradicions, no? Com la Sants, que deu ser un dels últims... una de les últimes processions que no s'ha massificat, en què encara és la gent del vilatge que realitza de A a Z, no?
6: Sí.
5: Tota la cerimònia.
6: Sí, sí, sí.
5: El goig dels ous.
6: Els goig. Sí, sí, n'hi ha moltes. La Sant Joan, els focs de la Sant Joan.
5: Que és un arlesenc que va pujar fins
6: a
5: dalt.
6: Pujado. Sí,
5: va ser pujada. I l'any passat eren els 40 anys, oi?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, és això. No, és que Arles és un vilatge molt, molt important del Vallespir. I amb l'associació d'Arles fa temps, tenim una dona que ens deixa la seva vitrina. I amb l'associació, cada manifestació que hi ha en el poble, podem posar les fotos. Per carnaval posem les fotos del carnaval, per la benedicció dels machos. Tenim les fotos per la festa de les fotos, bueno, i tot l'any podem anar a posar fotos que tenim nosaltres en els arxius d'Arles fa temps. Això no permeten de mostrar a la gent que les fotos que ens donen la fem profitar a tothom, i és el que volem, que tothom pugui veure les fotos.
5: Justament ens hem vist avui gràcies a l'Anaïs, que ens ha posat en contacte des de l'Associació de Comerciants d'Arles. Pensen que el futur i el passat han d'anar de la mà, i justament seria, veieu, el moment de convidar la gent a assistir a les properes activitats, a sumar-s'hi. Entenc que hi aneu, doncs, cada dijous a la Casa de les Associacions.
7: Casa de les Associacions, cada dijous.
6: I la gent són les benvingudes, si volen portar lliure, contar històries del poble, vídeo, fotos, poden vindre.
5: I seguiu rebent noves fotos d'arxiu? Seguiu interessades en tenir més material?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, en tenim, però sempre són poques coses. Necessitem, si per fer un bon arxiu, necessitem més fotos. Més fotos n'hi ha, més fotos podem contar la vida del poble. El que tenim de fer també, no és, quan tenim les fotos, tenim d'anar a cercar els noms de les persones que estan en les fotos. I això és molt, molt, molt treball. Però és clar, si no sabíem quina família, no podem reconstituir l'història del poble. I tenim que tot aquest treball de cercar el nom de quina família, qui és que és en la foto, i per què, i quan era, i contar l'història més precisa.
5: Doncs ja ho sabeu, si voleu descobrir més coses sobre Arles fa temps, us podeu passar per la Casa de les Associacions dels dijous a la tarda, i no descuideu de portar-hi les fotos que quedaran, doncs, resguardades, classificades i posades en valor. És això que ens permet recordar d'on venim i així saber cap on anem. Lionela, Marie-Thérèse i Fabiana, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies, Miquel.
5: Gràcies per haver pres el temps, doncs, de presentar l'associació Arles fa temps en aquesta entrevista de Té Vallespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Adiu.
6: Adiu.
4: Radio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Una agència de l'ONU interpel·la l'estat francès i empreses químiques per la contaminació de PFAS a la vall del Roine. Bon dia. Quatre relatores especials de les Nacions Unides han adreçat cartes a les empreses químiques Arkema France i Daikin Chemicals France, així com a l'estat francès, expressant la seva profunda preocupació pels efectes nocius sobre els drets humans arran de la contaminació massiva per PFAS, els anomenats contaminants eterns, a la vall de la Química, al sud de Lió. Aquestes cartes han estat signades per relatores responsables de substàncies tòxiques, medi ambient, aigua i alimentació. Aquesta contaminació, revelada el 2022 per investigacions periodístiques i confirmada per nombrosos estudis científics, afecta potencialment més de 220.000 persones als departaments del Roine, el Loira i l'Isère. Els PFAS s'han detectat a les aigües, als sòls, l'aire, als horts i fins i tot al cos mateix dels treballadors i veïns d'aquestes fàbriques. Desenes de malalts, entre ells menors, sospiten que les seves patologies, que van des de càncers fins a disfuncions hormonals o hipertensió arterial, estan relacionades amb l'exposició prolongada a aquests compostos. Les relatores de l'ONU han formulat 9 preguntes a Arkema i Daikin sobre les mesures previstes per complir les normes sanitàries, eliminar les substàncies perilloses i assumir els costos de la descontaminació. Paral·lelament, han retret a l'estat francès no haver aplicat el principi de precaució ni pres decisions concretes per regular les emissions, i això malgrat els coneixements científics disponibles des de fa anys.
3: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Els manifestants del Medipol de Cabestany continuen en peu de guerra per 27è dia consecutiu. Ahir, el Tribunal de Montpeller va tombar un recurs de l'empresa per intentar impedir judicialment les mobilitzacions. I l'empresa ha respost aixecant-se de la taula de negociacions. La decisió de l'empresa ha fet enfadar encara més els manifestants, que continuen mobilitzats. Canviem de tema perquè els impulsors de la iniciativa Parlem valoren molt positivament la primera edició d'aquest projecte de foment d'ús social del català a Catalunya Nord. Durant el mes d'abril, unes 650 persones van participar portant un identificant al pit segons si parlen, entenen o volen aprendre el català. Albert Riera és un dels voluntaris de la iniciativa.
6: Estem contents, tenint en compte, diem, les mans que hem començat aquest projecte, amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torcatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros.
5: L'Associació de Batlles de França i la Prefectura han llançat una nova certificació per les viles de Catalunya que estalvien aigua. Es tracta del reconeixement Vilatges i Viles Sobris d'Aigua, inspirat en el de les viles florides o el de les viles actives i esportives. Cada municipi haurà de fer un formulari en línia per respondre a diverses preguntes sobre com estalvien aigua i se'ls adjudicarà una, dues o tres gotes segons l'aigua que estalvin. I anem cap al Cap de Creus perquè allà s'hi han descobert dues esglésies visigòtiques d'entre els segles 7 i 9. La troballa s'ha fet al terme municipal de Roses fent les obres de reparació de la masia del Mas Montjoi de Baix. El descobriment ha resultat ser l'antic conjunt religiós de Magrigul, del qual s'entenien fonts documentals, però no s'havien trobat les restes. Ara les excavacions continuaran per veure si es troben més restes dels edificis que hi havia al voltant de l'església. I una notícia tràgica d'ahir a la tarda, perquè van detenir un home a Figueres després d'haver matat la seva exparella a ganivetades al mig del carrer. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda i els Mossos van detenir l'home en lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament amb la víctima i havia estat detingut feia unes setmanes per haver-se-la assaltat. El cas s'investiga com a crim masclista i seria el tercer a Catalunya Sud en el que portem de 2026. L'Ajuntament de Figueres ha convocat per avui un minut de silenci per la víctima. I al País Valencià, la consellera d'Educació dona als sindicats que estan mobilitzats un marge fins aquest vespre per signar un acord. La consellera ha amenaçat en retirar les promeses que ja han aconseguit els ensenyants en aquests dies de vaga si els sindicats no signen aquest acord. Els quatre sindicats han respost convocant una manifestació aquest matí davant de la conselleria, però enviaran un formulari als docents per saber si accepten o no les condicions del govern. En rugby, els Dracs han fet oficial l'arribada de John Cartwright com a nou entrenador titular, després de la marxa de Joel Tompkins per motius personals. Cartwright ve del Hulls anglès, però ha tingut una llarga trajectòria al rugby a 13 australià, primer com a jugador dels Penrith Panthers i també com a entrenador dels Gold Coast Titans. L'entrenador de 60 anys farà el seu primer partit aquest cap de setmana en un desplaçament a York. I sembla que ja ha arribat el bon temps, us deixem doncs amb la previsió meteorològica.
7: Es confirma per avui l'arribada de l'anticicló i per conseqüència la pujada de temperatura, perquè d'altra banda bufa una brisa sense gaire força, a moment ve del mar i a d'altres moments de terra endins. I podem tenir valors de 4 a 6 graus superiors a la mitjana de temporada i una sensació de calor. El cel és decorat de núvols inofensius, l'únic lloc on pot ser plourà és al final de tarda vespre a l'Alba i Espí. El termòmetre pujarà fins a 18 al Coll de la Quiana, 21 a Ambetx i Ebol, 27 a Marquixanes, Illa i Maurí, 25 a Castellnou, a Elna, 24 a les Illes i 21 a la Venera. Avui és Sant Bernadí i Sant Baldiri. Sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs.
3: Radio Arrels, Amillas, 95.
4: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Dimecres 20 de maig, a Ràdio Arrels, cada dimecres en aquesta hora establim comunicació amb l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, Pere, t'interesses a Catalunya Nord, al color polític d'aquest territori, si es pot dir així, i justament vols intentar respondre a la pregunta si es pot dir que avui Catalunya Nord és majoritàriament d'extrema dreta.
4: Si es surt aquesta pregunta és perquè amb la relació que podem tenir amb gent del Principat sempre hi ha aquesta relació, però com és que estigueu amb aquestes condicions que guanya l'extrema dreta totes les eleccions que surten? I si mirem el panorama dels últims anys, és evident. L'extrema dreta, o almenys el Rassemblement Nacional, va guanyar una primera vegada l'Ajuntament de Perpinyà amb Eliot i l'ha tornat a guanyar aquest últim any i a primera volta, és a dir, més de 50% de vots a primera volta, com va guanyar fa anys algun poble petit, com Baixàs, però també ara a Ribes Altes o a Elna, que si hi ha un poble que més específicament té tradició catalana, seria el poble d'Elna, i doncs que ha guanyat un membre del Rassemblement Nacional. També ha guanyat l'extrema dreta a la comunitat de municipis de Perpinyà Mediterrània i tinguent en compte que aquest guany s'ha fet sense cap discussió, ja que només per l'elecció del president hi ha hagut una altra candidatura d'esquerra, però poc significativa, però que per lo de més, per lo que és els vicepresidents, només hi havia un candidat per cada escó i que doncs no hi ha hagut discussió. Mirem més amunt, 4 diputades del Rassemblement Nacional i la presència de membres del Rassemblement Nacional al Consell Departamental, que significa que la pròxima etapa, el pròxim objectiu serà probablement d'intentar guanyar el Consell Departamental. Per no parlar de lo que fa de la regió Occitània, recordem que l'anterior elecció, si no hagués hagut la reunió de les dues regions en Occitània, a la part Llenguadoc-Rosselló, haguessin indiscutiblement guanyat el Rassemblement Nacional. És a dir, que hi ha una onada molt significativa de vots a favor d'aquest partit, d'aquest moviment ideològic, i que això també passa, més o menys, a tota la zona del Mediterrani. Recordem que Carcassona té un ball d'Assemblea Nacional, com Béziers té un ball de dreta ja fa 2 mandats i que ha tornat a guanyar l'elecció a més de 50%, tot i tinguent en compte que, en el cas de Béziers, el candidat que ha guanyat tenia un concurrent que era de l'Assemblea Nacional, doncs no amb ella. Ha canviat una mica aquesta opció. I a la zona de la província PACA també hi ha una presència important de l'Assemblea Nacional. Això vol dir que és un moviment polític i social majoritari a la població? Si només es miren els resultats electorals, semblaria que sí. Per tant, les idees que porta endavant el Rassemblement Nacional no obtenen resposta a la problemàtica que podem conèixer. I la resposta donada més generalment és de seguretat pública, és anti-immigració, és anti-europeu, i cap d'aquestes propostes no tenen la capacitat de resoldre les problemàtiques econòmiques i socials que plantegem al nostre departament de Pirineus Orientals i la ciutat de Perpinyà. Tancar-se, com ho proposa el Rassemblement Nacional, no és una manera de poder tenir una visió de futur, sobretot en un lloc que té una molt forta tradició d'acolliment tot Catalunya Nord. Recordem que va ser el temps de la retirada que es van acollir més o menys bé, però que es van acollir poblacions vingudes del sud. Va ser el temps de la tronada del Pied Noir, 1,5 milió de Pied Noir, que s'han anat integrant prou ràpidament. I també de sempre, el fet que sigui un lloc de passatge, d'immigració, d'onades diferents, hi han hagut portuguesos, hi han hagut espanyols que han vingut per raons econòmiques i no solament polítiques, i que tot això ha anat fent, constituint la societat de Catalunya Nord. I doncs, per què ara guanyi l'extrema dreta a través de totes les eleccions que es puguin presentar? Jo no penso realment que sigui perquè l'ideologia mal definida i mal presentada a l'extrema dreta pot ser una ideologia que porti un interès, una seducció per al públic. Més que això, semblaria que és sobretot degut al fet que els altres corrents polítics, que siguin de centre-dreta o que siguin d'esquerra, que era un corrent majoritari i tradicional a la zona de Catalunya Nord, estan dividits, estan desprogramats i sense realment cap proposta ni ideològica ni pragmàtica sobre el futur. Sense cap figura dominant, com han pogut ser anys enrere, hi havia alguns polítics que dominaven l'escena política del departament, ara no n'hi ha realment cap que sigui significatiu i, sobretot, sense que aquest mateix Rassemblement Nacional pugui presentar un projecte ni econòmic ni social que realment sigui un projecte de futur. Dir no a la immigració no és un projecte de futur, no és una manera de mobilitzar la gent, sinó de tancar-se. I a llarg termini no podem dir que existeixi una visió de com es pot organitzar el futur de Catalunya Nord, ni tampoc potser de tot l'estat francès, perquè en aquests moments veiem perfectament que no hi ha una definició ideològica clara en aquesta preparació de les eleccions presidencials. I per el que és de Catalunya Nord, no hi ha cap personalitat política que tingui un pes a nivell nacional, ni fins a nivell regional, suficientment significatiu, ni fins al senyor Aliot, de fet, perquè encara que sigui vicepresident nacional del Rassemblement Nacional, ja sabem perfectament que va ser candidat contra l'actual president Jordan Bardella i que sembla que el dia que Marine Le Pen no sigui més al cap d'aquest moviment, Aliot perdrà empenta a través d'aquest moviment i que no representa una figura de capacitat de representació nacional de lo que podria ser Catalunya Nord per tot l'estat francès. Ni hasta les idees que en un moment determinat va intentar portar endavant Jean-Paul Aluy com batlle de Perpinyà, és a dir, aquestes idees de basar el futur de Perpinyà en una recatalanització política amb la vinguda regular de Jordi Pujol en el seu moment, amb l'intent de catalanització, els noms dels carrers, la política catalana, la presència a Barcelona d'una delegació permanent de l'Ajuntament de Perpinyà. Tot això ha anat fracassant, ha anat tancant-se i ha anat perdent empenta, també perquè el Principat s'ha de dir des del famós episodi del 2017, del referèndum, de la proclamació de la independència i de la suspensió, que encara queda suspesa, no s'ha ni anul·lat ni renunciat, però que aquest moviment d'independència ha perdut molta de la seva energia, vol dir que aquest objectiu, aquesta mobilització que podia ser un projecte a través d'una recatalanització, intentar crear un futur, intentar inscriure Catalunya Nord en el panorama econòmic del Principat de Catalunya, doncs això ja no funciona més. I tampoc, s'ha de dir, en una zona fronterera en la qual hi hauria d'haver-hi un interès major, tampoc funciona l'idea europea, perquè no hi ha mobilització a favor del moviment europeu, de la Constitució europeu, ni se sap exactament quina és la política que porta l'Ajuntament de Perpinyà ni és el Consell Departamental, de cara a les institucions europees. Vull dir que estem en un buit programàtic, potser un buit ideològic, que és molt perillós per al futur de la Catalunya Nord, del futur del nostre sector.
3: Pere Beca, has parlat d'una onada significativa de vots per les propostes d'extrema dreta. Doncs quina imatge té avui la societat nord-catalana?
4: Doncs l'imatge que tenim a l'estat francès és una imatge prou negativa. Sembla que la nostra economia visqui sobre la renda, és a dir, molts jubilats, molts assistits socialment, moltes poblacions tancades en grups que són els immigrants, que són també els gitanos, que és un grup que, encara que sigui d'aquí de 4 o 5 segles, no s'han integrat realment, i que tot això no funciona en un aspecte de futur. I l'imatge que donem a l'exterior i especialment al sud queda també una imatge molt marginada, molt tancada, i amb molta dificultat a poder s'integrar un moviment que sigui un moviment de construcció qualsevol i especialment un moviment europeu. No hi ha realment la perspectiva de construcció d'un projecte polític i social que doni una visió de futur. Els moviments polítics actuals a Catalunya Nord no acaben d'expressar-se més enllà de les lluites electorals periòdiques i que no agafen en compte la profunda modificació societal que existeix, societal a través del sorgiment de noves tècniques econòmiques, que hi estem poc integrades, a través de la presa en compte del medi ambient, que tampoc es discuteix massa, i a través, sobretot, de la idea de conviure, del famós vivre ensemble, que havia sigut un moment determinat per la política municipal, perquè no hi ha clarament una capacitat política a formalitzar això. I, de fet, funciona molt com si aquesta situació actual, conservatisme polític, renda social, absència d'iniciativa, fos finalment l'única visió del futur per la nostra província, és a dir, una espècie de gran camp de lleure, de vacances, un lloc que s'hi viu prou bé perquè les condicions climàtiques, les condicions de paisatge són bones i que, doncs, aprofitem-ne i per més endavant ja veurem què passa. El que falta és un concepte més ideològic, més visionari del futur. No sé si el personal polític actual, qualsevol sigui la tendència, i especialment per als del Rassemblement Nacional, tenen qualsevol concepte en aquest aspecte. I estic molt preocupat, i penso que molta gent n'està, de què pot ser el futur nostre si no convertir-se. Un exemple és que un dels majors inversors anunciats actualment a Barcarès és el Club Mediterrani, és a dir, un club de vacances, un organisme per aprofitar de paisatges, però no per desenvolupar la zona, però no per tenir iniciativa. Aquesta és la problemàtica que estem vivint i això potser és una de les explicacions del tancament polític que proclama el Rassemblement Nacional. Gràcies per la seva atenció.
3: Gràcies, Pere Beca. Recordem que et podem retrobar cada setmana, cada dimecres, aquí a les zones de Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. Bon dia.
4: Bon dia. Fins la setmana entrant.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
1: Ràdio Arrels. El volum 88.2.

0: teoria de la relativitat el 1915. Els més joves no seran oblidats si ens oferiran jocs, quiz sobre el sistema solar, l'accés a aquestes vetllades de manera dolorosa per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltat d'astrònoms i dels nostres telescopis, podré observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terruniverse.com o trucar a 07-66-92-72-07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. El president, Stefan Sol, i els membres aficionats de Terra Univers us donaran la benvinguda.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
2: Rosselló,
3: Vallespí,
2: Conflent,
3: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
4: Es confirma per avui l'arribada de l'anticicló i, per conseqüència, la pujada de temperatura, perquè, d'altra banda, bufa una brisa sense gaire força, a moment ve del mar i a d'altres moments de terra endins. I podem tenir valors de 4 a 6 graus superiors a la mitjana de temporada i una sensació de calor. El cel és decorat de núvols inofensius. L'únic lloc on pot ser ploure és al final de tarda vespre a l'Alba i Espí. El termòmetre pujarà fins a 18 al Coll de la Quiana, 21 a Enveig i Ebel, 27 a Marquixanes, Illa i Maurí, 25 a Castellnou, a Elna, 24 a les Illes i 21 a la Venera. Avui és Sant Bernadí i Sant Baldiri. Sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
6: Avui tenim amb nosaltres un cantautor terrassenc, en Roger Torner. Roger, ets tu qui compons totes les teves cançons?
7: Sí, clar, clar. Soc un cantautor de cap i peus. Em considero almenys cantautor, sí, sí.
6: Quines són les condicions que necessites per escriure? Estar més tranquil, estar envoltat de gent, al matí, la nit... I tens un moment o alguns tips per tenir més inspiració?
7: No, la veritat és que no. O sigui, sí que sempre quan composo acostumo a estar sol jo. Pues això, la tranquil·litat sí que crec que és important, no? Que posar-se en un estat, diguem, pues, propici perquè sorgeixin les idees, perquè sorgeixi la cançó. Però a part d'això, no tinc un... Sí que és veritat que hi ha èpoques en les que les cançons em surten més fàcils o que estic més inspirat, però crec que la inspiració també es pot forçar una mica a vegades. Aquesta idea tan romantitzada de la inspiració que et ve, no? La musa que apareix i tal, també tu pots treballar i realment... Quan composo, doncs estic treballant, estic amb un diccionari de sinònims, no? Vull dir que també pots forçar aquesta creativitat i que hi hagi algú que t'inspiri, no sé, trobar la inspiració en altres llocs, no? Bàsicament, no sé, no hi ha un consell, no hi ha una regla, no hi ha un... No et sabria dir, la veritat.
6: I què és el que t'inspira? Són les situacions de vida, les teves situacions, coses amb les quals parles potser amb els teus amics, amb els teus companys? Què és concretament el que t'inspira?
7: Doncs suposo que sí. L'experiència que un viu doncs, influeix en l'hora d'escriure les cançons. Però agafo la inspiració de diferents bandes. No? També pot ser... que hagi vist una pel·lícula i m'hagi inspirat la pel·lícula i m'hagi vingut una idea al cap, no? I, ostres, doncs podria fer una cançó que parlés d'això. El que sí que veig que a totes les cançons que faig hi ha un denominador comú i és que quan composo hi ha algú, quan començo a composar perquè hi ha hagut algú que m'ha atrapat, no? Pot ser, doncs, això, una idea, pot ser una frase...

0: ser una roda d'acords, una melodia, no? I llavors hi ha algú que t'atrapa en aquella cosa, no? I a partir d'allà doncs, comences a construir una cançó. El guai de construir cançons també és que pots construir la casa per la teulada i és igual si comences pel final que la qüestió és anar construint i és divertit, la veritat, m'ho passo bé composant.
1: A la portada del teu disc, d'aquest disc Doctor Pearson, hi ha una foto amb llums. Per què haver triat
0: Sí.
1: aquesta foto?
0: Aquesta foto és el dibuix, bueno, és un dibuix una mica més abstracte, d'unes llums que hi havia al meu pis de quan vivia a Terrassa. I a la part de... Jo ara visc a Lleida des de fa 3-4 mesos, però des de que vaig néixer he estat vivint a Terrassa. Portava 27 anys vivint a Terrassa. I els últims 5 anys vaig estar vivint en un pis del carrer Doctor Pearson, que per això l'àlbum es titula així. I en aquest pis hi havia unes llums al sostre del menjador que eren una mica peculiars. Llavors vam agafar una foto d'aquestes llums i les vam dibuixar així d'una forma més abstracta, que és també suggerent, i és bàsicament això. Bàsicament això. És bastant cutre l'explicació, però és aquesta.
1: Perquè per tu ha sigut potser un gran pas de canviar-te de pis, de passar de Terrassa, on havies viscut tota la teva vida, per anar a
0: A
1: Lleida.
0: Lleida. Sí. Sí, clar, clar. Realment ha sigut aquest àlbum com un tancament d'època, no? Llavors per això també m'ha fet il·lusió que quedés com, bueno, doncs el títol que sigués al carrer d'on vivia i al cap i a la fi totes les cançons que surten en el disc les he composat en aquell pis. Llavors és com aquest tancament d'etapa que està guai, no? I queda emmarcat en aquest àlbum que es diu Doctor Pearson.
1: Doctor Pearson és el disc que estem presentant aquesta setmana i parlarem ara de la cançó Si la llum desapareix. Qui o què representa per tu aquesta llum, Roger?
0: Bé, si la llum desapareix, clar, també és una metàfora. La llum representa una persona, no?, que ja no està amb tu. Llavors, aquesta cançó, Si la llum desapareix, parla del dolor que un pot arribar a sentir quan una persona que ha estat convivint amb tu ja no viu entre les mateixes quatre parets en les que vius tu, no? Llavors és com que marxa aquesta llum i et quedes una mica més en la foscor. Bàsicament és aquesta l'explicació.
1: Doncs
0: Crec que és una cançó molt guai aquesta, la veritat. És de les meves preferides del disc.
1: és de les teves preferides. Si m'haguessis de dir les teves preferides del disc, quines em diries? Va, aquesta i alguna altra, potser?
0: Ah, com a cançó et diria aquesta. I la cançó de Mentrestant també m'agrada molt per la lletra. Crec que la lletra està ben trobada.
1: Genial.
0: Crec que aquestes són les meves dues preferides.
1: Doncs va, tot
0: Sí.
1: seguit escoltem Si la llum desapareix, de Roger Torner.
2: Un

0: queda res. Acabem d'escoltar Si la llum desapareix, de Roger Torné. Demà, a la mateixa hora, podreu sentir una altra cançó del seu disc, Doctor Pearson. També podreu escoltar l'entrevista sencera a la nostra web, radioarrels.cat, o al nostre Spotify.
1: Radio Arrels, Alinyà, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arre d'Història Conflent Canigú. La nostra darrera cita insòlita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marcevol per iniciar-vos al ioga. La Cati Paulic, professora diplomada, us guiarà en la pratica per imprenyar-vos de la calma del lloc. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història Conflent Canigó.
3: Vos també comuniqueu a la gent la iniciativa, l'acte, la festa, l'exposició o el concert que organitzeu. Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 ràdio@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Avui parlem per telèfon amb l'Antoni Vives, que és membre de l'associació Proposta Nacional i que aquesta associació organitza la trobada nacionalista el 29, 30 i 31 de maig a Girona. Antoni Vives, bon dia.
4: Hola, bon dia. Què tal? Com anem?
3: Anem superbé. Gràcies per atendre Ràdio Arrels. Abans de tot, què és l'associació Proposta Nacional?
4: Doncs som un grup de persones que ens coneixem de fa molts anys, la major part dels quals pertanyem a la generació que comença a retirar-se. Tenim molts de nosaltres som a la ratlla dels 60, els passem. Que ens hem proposat construir alguna mena de nexe amb la gent més jove del país, del conjunt dels països catalans, i compartir amb ells doncs, la inquietud pel present i pel futur del país. Senzillament és això. Per tant, és una associació de persones nacionalistes que volem projectar-nos cap al futur, en comunitat, i volem reflexionar junts.
3: Sou un grup decebut del 2017?
4: Jo no diria decebuts, ans al contrari, jo crec que animats precisament per la vibració que va significar l'any 2017, sense cap mena de nostàlgia, però volem, a partir d'allò, tirar cap endavant i mirar cap endavant. També admetent que els ritmes del conjunt dels països catalans són diferents, però al mateix temps esperonats per aquella experiència.
3: Justament, per vosaltres el nacionalisme concerneix tots els països catalans?
4: Sí, nosaltres entenem la nació com a nació completa, que és el que faria qualsevol persona que miri el mapa i que miri el que som i el que hem estat i que entengui que precisament en la dimensió de països catalans és quan la nació té sentit. Fora d'això no som res més que les engrunes que voldrien que els nostres enemics fóssim. I per tant, sí, els països catalans és el nostre marc d'acció i el nostre marc nacional.
3: Parlem d'aquesta trobada nacionalista, és la tercera edició?
4: Sí senyor, la tercera ja. Doncs... Ens hi vam posar al començament molt inspirats per les trobades que organitzava Max Kanner fa 30 o 40 anys, on quan nosaltres érem joves vam conèixer els nostres grans i vam conèixer també gent de la nostra pròpia generació i així fent generacions com vam aconseguir doncs després tots nosaltres militar en diversos llocs, tenir responsabilitat governamental, també en diverses administracions, més o menys protagonisme en el món cultural i bé, ens vam posar fa 3 anys, ho vam fer a Vic, hem fet 2 edicions a Vic amb el suport de la ciutat i ara, doncs, amb el suport de la ciutat de Girona, ho fem a Girona mateix i esperem que vagi tan bé com han anat a les 2 edicions anteriors.
3: Les edicions anteriors han anat bé. Què proposeu en aquesta trobada a Girona, 3 dies?
4: Doncs fem en primer lloc, comencem divendres 29, atorgant el Premi Països Catalans a 2 entitats. Vull recordar que el primer premi va ser concedit a Òmnium, precisament de la Catalunya Nord. Doncs farem això. Divendres tindrem diverses sessions reflexionant sobre la situació del país, ara que fa 50 anys de la publicació de l'intent de genocidi cultural escrit per Josep Benet, en quina situació estem, també a tot el país. Després tindrem taules sobre la situació econòmica i sobre el model econòmic del país i com aquest model econòmic és el que després determina les tensions socials, demogràfiques que tots coneixem. Després tindrem una taula a la qual donem molta importància entre vells i joves, o vells vol dir gent de la generació sí. més gran i la generació més jove de nacionalistes, on hi tindrem persones com l'Isidor Marí o en Salvador Cardús conversant amb les militants més joves del nacionalisme social, cultural i de les xarxes del nostre país. Farem una reflexió sobre la intel·ligència artificial i el que representa això per la catalanitat i també una aproximació a d'altres formes d'entendre, com ja comentava abans, però ja més específicament, estructuralment, els models econòmics que han de, anem a dir així, fer evolucionar el país cap a situacions més pròsperes. I quan dic el país, vull dir el conjunt del país, insisteixo, del conjunt dels països catalans.
3: Bé, i són tots els territoris i estan representats, d'una manera o d'una altra?
4: Exactament, i sempre tenim molta cura de que tothom s'hi senti representat, de que els altres, que la gent que ve del País Valencià pugui entendre què passa al Principat, que la gent que ve de les Illes entengui què passa a la Catalunya Nord. També volem parlar de la situació del català a la Franja de Ponent. Bé, doncs el que volem és generar una dinàmica que després, el que és important, Enric, no és tant el que passa a les taules rodones ni els col·loquis, el que és important és el que passa fora de les taules rodones i fora sí. dels col·loquis. Perquè això, és, i vaja, tu i jo ho sabem perfectament, perquè en el fons som fruit d'això tots dos, el més important és precisament la conversa informal, dinant, sopant o passejant, en aquest cas per una ciutat tan bonica com Girona.
3: Per això heu previst dinars i sopars de germanor, una taverna dinars. Que serà segurament molt atractiu.
4: Exactament, a més ho fem allà a la Fundació de Girona, a la Fundació, al Foment gironí, que això ens permet també doncs, fer-ho al carrer, en una plaça. Esperem que sigui bonic i que tothom s'hi senti confortable. També fem visites culturals, ho vam fer a Vic amb molt d'èxit, ho farem a Girona també amb el mateix èxit.
3: Sí, val la pena. També les coses, jo diria, o estrella, que no és el cas, però evidentment són les conferències, la inaugural i la de Cloenda.
4: Exacte, la conferència inaugural la farà l'Enric Calpena, precisament recordant aquests 50 anys des de la publicació de l'intent de genocidi d'en Benet, però fent una avaluació del moment en el qual vivim ara mateix. I la de Cloenda serà feta per en Vicenç Sanchís, el periodista del País Valencià, porta molts anys treballant en mitjans de comunicació tant al País Valencià com al Principat. De fet, el conjunt dels països catalans, perquè sempre ha participat en projectes de països catalans que té una visió lúcida i, a més, jo diria realísticament optimista o realistament optimista sobre el present i el futur del país, sempre pensant en com incorporar les noves generacions al pensament crític nacional.
3: Antoni Vives, secretari de l'Associació Proposta Nacional, com s'ha de fer per venir?
4: Doncs és molt senzill, hi ha una web que ara, a Instagram i em sembla que també és a Twitter, si busqueu Trobada Nacionalista, allà hi ha un formulari molt senzill que l'heu d'omplir i senzillament així podeu us hi podeu inscriure, però si a més no teniu temps, veniu el dia 29 o veniu el dia 30 o veniu el dia 31, la seu de la Generalitat de Girona, a l'Hospital de Santa Caterina, i serem allà i us acollirem.
3: Per aquesta trobada nacionalista es proposa una participació als que vindran. És que hi ha algunes ajudes possibles per als que tenen algunes dificultats econòmiques?
4: I tant. En primer lloc, vull dir que la participació està pensada per donar valor, precisament, a la trobada. I així tothom també, encara que amb una mesura molt, molt jo diria, assequible, doncs es demana aquesta participació. Tanmateix, som conscients que hi ha molta gent jove o gent gran que té dificultats per, no només per arribar a final de mes, sinó per la vida del seu dia a dia. I, per tant, nosaltres vaquem tant la matrícula com l'estada o el viatge, fins i tot aquelles persones que ens ho demanin. Per tant, en el moment de la inscripció, si necessiteu aquesta mena de beca, no dubteu a fer-ho saber i ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de, doncs, de fer-la efectiva. I així, quan més serem, més podrem discutir i millor podrem avançar junts cap a la realització dels nostres objectius. Tingueu present que hi haurà llibres, que repartirem també conferències que hem editat amb una editorial d'aquí de Mallorca, Menciola, les conferències de l'any passat, que són molt interessants, i ens proposem anar publicant també estudis, llibres, assajos al voltant de la qüestió nacional.
3: Antoni Mives, moltes gràcies. Doncs recordem, la tercera trobada nacionalista dels Països Catalans se farà el 29, 30 i 31 de maig d'aquest any, evidentment, i podeu trobar tota la informació a trobadanacionalista.cat. Moltes gràcies, Antoni Mives.
4: Gràcies a tu, Enric, i gràcies a Ràdio Arrels. Gràcies de tot cor.
0: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Els manifestants del Medipol de Cabestany continuen en peu de guerra per 27è dia consecutiu. Ahir, el Tribunal de Montpeller va tombar un recurs de l'empresa per intentar impedir judicialment les mobilitzacions. I l'empresa ha respost aixecant-se de la taula de negociacions. La decisió de l'empresa ha fet enfadar encara més els manifestants que continuen mobilitzats. Canviem de tema perquè els impulsors de la iniciativa Parlem valoren molt positivament la primera edició d'aquest projecte de foment d'ús social del català a Catalunya Nord. Durant el mes d'abril, unes 650 persones van participar portant un identificant al pit segons si parlen, entenen o volen aprendre el català. Albert Riera és un dels voluntaris de la iniciativa.
5: Estem contents, tenint en compte, diguem, les mans que hem començat aquest projecte amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torcatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros.
1: L'Associació de Batlles de França i la Prefectura han llançat una nova certificació per les viles de Catalunya que estalvien aigua. Es tracta del reconeixement Vilatges i Viles Sobris d'Aigua, inspirat en el de les viles florides o el de les viles actives i esportives. Cada municipi haurà de fer un formulari en línia per respondre a diverses preguntes sobre com estalvien aigua i se'ls adjudicarà una, dues o tres gotes segons l'aigua que estalviïn. I anem cap al Cap de Creus perquè allà s'hi han descobert dues esglésies visigòtiques d'entre els segles 7 i 9. La troballa s'ha fet al terme municipal de Roses fent les obres de reparació de la masia del Mas Montjoi de Baix. El descobriment ha resultat ser l'antic conjunt religiós de Magrigul, del qual se'n tenien fonts documentals però no s'havien trobat les restes. Ara les excavacions continuaran per veure si es troben més restes dels edificis que hi havia al voltant de l'església. I una notícia tràgica d'ahir a la tarda perquè van detenir un home a Figueres després d'haver matat la seva exparella a ganivetades al mig del carrer. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda i els Mossos van detenir l'home al lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament amb la víctima i havia estat detingut feia unes setmanes per haver-se-la assaltat. El cas s'investiga com a crim masclista i seria el tercer a Catalunya Sud en el que portem de 2026. L'Ajuntament de Figueres ha convocat per avui un minut de silenci per la víctima. I al País Valencià, la consellera d'Educació dona als sindicats que estan mobilitzats un marge fins aquest vespre per signar un acord. La consellera ha amenaçat en retirar les promeses que ja han aconseguit els ensenyants en aquests dies de vaga si els sindicats no signen aquest acord. Els quatre sindicats han respost convocant una manifestació aquest matí davant de la conselleria, però enviaran un formulari als docents per saber si accepten o no les condicions del govern. En rugby, els Dracs han fet oficial l'arribada de John Cartwright com a nou entrenador titular, després de la marxa de Joel Tompkins per motius personals. Cartwright ve del Hulls anglès, però ha tingut una llarga trajectòria al rugby a 13 australià. Primer com a jugador dels Penrith Panthers i també com a entrenador dels Gold Coast Titans. L'entrenador de 60 anys farà el seu primer partit aquest cap de setmana en un desplaçament a York. I sembla que ja ha arribat el bon temps, us deixem doncs amb la previsió meteorològica.
3: Es confirma per avui l'arribada de l'anticicló i, per conseqüència, la pujada de temperatura, perquè, d'altra banda, bufa una brisa sense gaire força, a moment ve del mar i a d'altres moments de terra endins. I podem tenir valors de 4 a 6 graus superiors a la mitjana de temporada i una sensació de calor. El cel és decorat de núvols inofensius. L'únic lloc on pot ser ploure és al final de tarda vespre a l'Alba i Espí. El termòmetre pujarà fins a 18 al Coll de la Quiana, 21 a Enveig i Ebel, 27 a Marquixanes, Illa i Maurí, 25 a Castellnou, a Elna, 24 a les Illes i 21 a la Venera. Avui és Sant Bernadí i Sant Baldiri. Sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs.
2: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. I junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Els camins i valls del casal del Conflent.
8: El saludador.
9: Contat per en Jules Guerra, originari de Vallestavi, a Font-Romeu l'any 1995. Adaptat per en Didier Pairé.
8: Il·lustradora Irene Pereira. Quan era petit, si l'endemà tenia pas escola, m'agradava passar llargues estones al Cafè de la Farga de Vallestavi, tingut per la meva tia Rosa. Els homes del vilatge, gairebé tots pagesos o miners, s'hi reunien quan la feina era acabada per veure un cop, fumar i jugar a cartes. El flu, el set i mig i sobretot el truc. Cridaven i tostaven al puny sota la taula de marbre. Truqui! Tres i jogues! Ep, ha polit! Els zombis s'alçar les celles! És un senyal! M'encantava l'ambient formidable que hi havia.
9: Aquell vespre, del final de març... feia un fred que pelava i un vent geliu carregat de neu escombrava els carrers. A un moment que el ventagàs xiulava més que mai, la porta se va obrir d'un cop i un home alt i magre, amb barret i vestits negres, va aparèixer a l'entrada al mig d'un remolí de vespilles blanques. Tot seguit se va presentar a la mestressa de casa. Som el saludador. I arribi de Corsabí. M'han fet cridar els del mas d'en Tuseire per venir a curar bèsties enrabiades.
8: Un jove el va escridassar. Tanca la porta, home! fas entrar la fred. I vinguis pas a nos inflar el cap amb aquestes ximpleries. Els saludadors existeixen pas. Són històries de la vora del foc i tu ets capaç de curar la ràbia com jo de pondre un ou. Uns riure burlaners van esclatar a totes les taules. L'home va pas contestar res i se va sentar a prop de la llar on hi havia una bona rembellada. Va agafar la pala de les cendres i la va ficar enmig de les brases.
9: Jo, l'arribada d'aquest individu, m'havia ombrí angoixat i havia corregut a me refugiar rabent a les faldes de la tia Rosa, que aixugava els veïres amb el seu davantal darrere del banc. Tieta, què és un saludador? I la Rosa m'ho va explicar.
8: És un curandeu, és a dir, una persona que sap curar, una persona que dona la salut. Però el saludador és sempre un home, i se n'en diu també un seter, perquè la seva mare ha tingut 6 nins seguits abans d'ell, sense cap nin al mig, i tots del mateix pare. Per això han eixit amb un do, i és pas un home com els altres. La meva padrina me deia que a l'interior de la boca, al paladar, hi ha una creu roja dibuixada. Ten poders molt grans. Se diu que és capaç de dominar el foc.
9: La Rosa va pas tenir el temps d'acabar la seva explicació. L'home s'havia aixecat amb la pala roenta a la mà, dirigint-se cap al jove que s'havia burlat d'ell. Sense cap paraula, se va treure les sabates, va posar la pala pel sol i la va trepitjar peu descalç. I després va estirar la llengua i s'hi va posar el ferro ardent de sus. Això fet, amb un petit somriure, va brandar la pala ben alt, ensenyant-la a tota la gent del cafè. Feu priu si vos ven de gust.
8: Les rialles i les bertranades se van acabar i en quelques minuts el cafè se va buidar com si tothom hagués vist el dimoni. Vam quedar fora la Rosa, el saludador i jo, mig esporuguit i mig meravellat. Doneu-me una cambra per la nit. Demà, a la primera hora, aniré a fer la meva feina. Me vaig empassar la saliva i d'una veu fluixeta vaig gosar demanar. Podré venir amb vos?
9: És així que l'endemà, a punta d'alba, nos vam encaminar cap al mas en Tuseira. Allà, dues vaques havien estat mossegades per un cafoll. El saludador va examinar els dos animals i va dir: aquesta vaca la podré salvar, la guriré. Aquesta no. És massa tard per ella. Estaqueu-la a fora a un arbre gros. Va xuclar amb la boca la ferida de la primera vaca. I la va gurir. I l'altra, estacada un gros noguer, va mossegar i mossegar tant i tant l'escorça de l'aibre que se va morir. I l'aibre, també, poc després.
8: Després d'això, vam anar cap a la cuma. Allà, la gossa de la casa s'havia fet mossegar per una guia i s'havia tornat enrabiada. La gossa, al seu torn, havia clavat una queixalada a un porc a tres indrets i l'animal era ben malalt, mig agonitzant.
9: El saludador va examinar acuradament el porc i, com ho havia fet per la vaca, va xuclar les ferides. Aquest cop me vaig apropar el més possible per veure millor com ho feia. Xuclava i escopinyava després dins d'un beire. I de la seva boca hi havia com una estragina que queia. I el porc se va gorir. El van engreixar i el van matar a la tardor per Sant Andreu, la festa major de Vallestavi.
8: Ara m'hi cal anar, va dir el saludador. Tinc un bon tros de camí fins a Corsaví. El vaig acompanyar a les afores del vilatge i abans que se n'anés, li vaig demanar. Què cal fer per ser un saludador? Com us heu après tot el que sabeu? Primer s'ha de tenir el do. Jo sóc un setè i tinc el do de naixença. Però és pas suficient. Per ser un bon saludador, s'ha de seguir una llarga iniciació en un convent a prop de Besalú i ser capaç de passar setmanes sense menjar. Veus? La creu que porti penjada al coll és la creu de Sant Equiteri. Sols els veritables saludadors la poden portar. Adéu, nin!
9: Som un home vell, molt vell. Tinc 428 anys. Crec pas que arribaré fins a 100. Abans de deixar aquest món, vos volia explicar tot això. Som pas bestieses, som pas mentides. Aquell saludador i tot el que feia ho som vist amb els meus ulls.
8: I criqui-crac, aquest conte s'ha acabat.
3: Era el saludador amb les veus de Violeta Tubert i Didier Pairé del Casal del Conflent.
0: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels jocs dels infants.
0: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia a tots i a totes. Em dic Andrea i m'agrada els animals.
4: Hola, Andrea. Em dic Loelina. El meu animal preferit és el gafar i com a esport faig circ.
5: Bon dia, Andrea i Loelina. A mi també m'agraden molt els animals i el meu animal preferit és la guineu.
6: Hola a tothom. A mi també m'agraden molt els animals, però a mi el meu preferit és el gos i faig rugby.
7: Bon dia a tothom. A mi també m'agraden molt els animals. Els meus preferits són els gossos i els felins i com a esport faig rugby i escalada.
8: Sabeu que a jo em preocupa la destrucció natural i els caçadors furtius?
6: Així a mi un tema que em preocupa molt és molt trista. Maten animals no només per tenir beines o d'altres coses, per tenir diners.
3: Sabeu quants elefants queda a dintre de la reserva natural d'Àfrica? Queda entre 400.000 i 415.000.
5: Trobem que els homes no tenen dret de destruir la natura.
7: Els caçadors furtius són persones que practiquen la caça de manera il·legal o sense permís.
6: A més, sabeu que entre el 2019 i el 2020 saben tallar 526 milions d'arbres només a l'Amazon.
8: Si es talla massa arbres, l'oxigen es baixarà.
3: Si fem mal a la natura, ens fem mal a nosaltres.
7: La natura està en perill per causa de la gent. La natura s'està morint perquè es tallen massa arbres, es contamina l'aigua i l'aire. Quan la natura es destrueix, els animals poden perdre cases.
8: Aproximadament un de cada 3 boscos del planeta estan per culpa de la talla d'arbres i els incendis. Hi ha incendis que es formen per causa d'unes bourrilles.
5: Molts animals perden casa seva per causa dels humans que destrueixen el bosc on viuen.
7: Ara canviem de tema.
3: Els animals poden desaparèixer per sempre i no tornar mai més.
8: Bones notícies. Hi ha persones que protegeixen la natura. Hi ha gent que protegeix els animals o que cuiden els boscos i els rius.
6: Tothom pot ajudar la natura amb petits gestes.
7: El que podem fer és de no jetar deixades a terra, respectar els animals i la natura i explicar als altres per què és tan important de cuidar-la.
9: Adéu a tots i a totes.
10: Gràcies de nous haver escoltat.
2: Ràdio Bressola.
0: A Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no en

Cada dia tots naixem i morim, cada estona és nova, per això no ens adormim. L'emoció que et cega, de segur t'arriba al cor. Viu la vida simple, pas en l'aire, sense pressa ni temor. Una passió cultiva sort, la sort que et troba amor. Un amor que porta joia i floreixes donant color. L'amor és vida perquè cura tot dolor. La vida és vida perquè tu ho portes.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Els manifestants del Medipol de Cabestany continuen en peu de guerra per 27è dia consecutiu. Ahir, el Tribunal de Montpeller va tombar un recurs de l'empresa per intentar impedir judicialment les mobilitzacions. I l'empresa ha respost aixecant-se de la taula de negociacions. La decisió de l'empresa ha fet enfadar encara més els manifestants que continuen mobilitzats. Canviem de tema perquè els impulsors de la iniciativa Parlem valoren molt positivament la primera edició d'aquest projecte de foment d'ús social del català a Catalunya Nord. Durant el mes d'abril, unes 650 persones van participar portant un identificant al pit segons si parlen, entenen o volen aprendre el català. Albert Riera és un dels voluntaris de la iniciativa.
2: Estem contents, tenint en compte, diem, les mans que hem començat aquest projecte amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torcatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros.
1: L'Associació de Batlles de França i la Prefectura han llançat una nova certificació per les viles de Catalunya que estalvien aigua. Es tracta del reconeixement Vilatges i Viles Sobris d'Aigua, inspirat en el de les viles florides o el de les viles actives i esportives. Cada municipi haurà de fer un formulari en línia per respondre a diverses preguntes sobre com estalvien aigua i se'ls adjudicarà una, dues o tres gotes segons l'aigua que estalvin. I anem cap al Cap de Creus perquè allà s'hi han descobert dues esglésies visigòtiques d'entre els segles 7 i 9. La troballa s'ha fet al terme municipal de Roses fent les obres de reparació de la masia del Mas Montjoi de Baix. El descobriment ha resultat ser l'antic conjunt religiós de Magrigul, del qual se'n tenien fonts documentals però no s'havien trobat les restes. Ara les excavacions continuaran per veure si es troben més restes dels edificis que hi havia al voltant de l'església. I una notícia tràgica d'ahir a la tarda perquè van detenir un home a Figueres després d'haver matat la seva exparella a ganivetades al mig del carrer. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda i els Mossos van detenir l'home en lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament amb la víctima i havia estat detingut feia unes setmanes per haver-se l'assaltat. El cas s'investiga com a crim masclista i seria el tercer a Catalunya Sud en el que portem de 2026. L'Ajuntament de Figueres ha convocat per avui un minut de silenci per la víctima. I al País Valencià, la consellera d'Educació dona als sindicats que estan mobilitzats un marge fins aquest vespre per signar un acord. La consellera ha amenaçat en retirar les promeses que ja han aconseguit els ensenyants en aquests dies de vaga si els sindicats no signen aquest acord. Els quatre sindicats han respost convocant una manifestació aquest matí davant de la conselleria, però enviaran un formulari als docents per saber si accepten o no les condicions del govern. En rugby, els Dracs han fet oficial l'arribada de John Cartwright com a nou entrenador titular, després de la marxa de Joel Tompkins per motius personals. Cartwright ve del Hull anglès, però ha tingut una llarga trajectòria al rugby a 13 australià, primer com a jugador dels Penrith Panthers i també com a entrenador dels Gold Coast Titans. L'entrenador de 60 anys farà el seu primer partit aquest cap de setmana en un desplaçament a York. I sembla que ja ha arribat el bon temps, us deixem doncs amb la previsió meteorològica.
3: Es confirma per avui l'arribada de l'anticicló i, per conseqüència, la pujada de temperatura, perquè, d'altra banda, bufa una brisa sense gaire força, a moment ve del mar i a d'altres moments de terra endins. I podem tenir valors de 4 a 6 graus superiors a la mitjana de temporada i una sensació de calor. El cel és decorat de núvols inofensius. L'únic lloc on pot ser plourà és al final de tarda vespre a l'Alba i Espí. El termòmetre pujarà fins a 18 al Coll de la Quiana, 21 a Enveig i Ebol, 27 a Marqueixanes, Illa i Maurí, 25 a Castellnou, a Elna, 24 a les Illes i 21 a la Venera. Avui és Sant Bernadí i Sant Baldiri. Sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs.
4: Radio Arrels. A Sant Nazari, 95.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.

0: Acabem de sentir Que mai no falti alegria, que és una cançó, com dèiem, de La Trinca, un grup musical català fundat l'any 1969 a Canet de Mar. Els seus membres eren en Josep Maria Mainat, en Miquel Àngel Pasqual i en Toni Cruz, i es van fer famosos per les seves cançons satíriques i humorístiques que tractaven temes d'actualitat, política i social. El grup es caracteritzava per utilitzar melodies populars i adaptar-les amb lletres enginyoses i crítiques, que van ser molt populars durant els anys 70 i 80, coincidint amb el final del franquisme i amb la transició democràtica a l'estat espanyol. La Trinca va publicar nombrosos àlbums i va fer gires arreu de Catalunya i de l'estat espanyol, a més d'alguns programes televisius. Les seves actuacions eren autèntics espectacles musicals amb molt d'humor i crítica social. El grup es va dissoldre oficialment l'any 89, però el seu llegat continua sent molt important en la cultura popular catalana. I després de la seva desaparició, els membres del grup han continuat treballant en el món de l'entreteniment i de la producció televisiva. La Trinca va ser pionera en l'ús de l'humor i la sàtira en la música catalana, influint molts artistes posteriors i deixant una empremta duradora en la cultura catalana.
1: Diu la teoria de l'evolució.

0: I amb la cançó Mort de Gana arribem a aquests 10 minuts musicals avui amb La Trinca. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb La Trinca.
1: L'estiu, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Els manifestants del Medipol de Cabestany continuen en peu de guerra per 27è dia consecutiu. Ahir, el Tribunal de Montpeller va tombar un recurs de l'empresa per intentar impedir judicialment les mobilitzacions. I l'empresa ha respost aixecant-se de la taula de negociacions. La decisió de l'empresa ha fet enfadar encara més els manifestants que continuen mobilitzats. Canviem de tema perquè els impulsors de la iniciativa Parlem valoren molt positivament la primera edició d'aquest projecte de foment d'ús social del català a Catalunya Nord. Durant el mes d'abril, unes 650 persones van participar portant un identificant al pit segons si parlen, entenen o volen aprendre el català. Albert Riera és un dels voluntaris de la iniciativa.
4: Estem contents, tenint en compte, diem, les mans que hem començat aquest projecte amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torcatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros.
3: L'Associació de Batlles de França i la Prefectura han llançat una nova certificació per les viles de Catalunya que estalvien aigua. Es tracta del reconeixement Vilatges i Viles Sobris d'Aigua, inspirat en el de les viles florides o el de les viles actives i esportives. Cada municipi haurà de fer un formulari en línia per respondre a diverses preguntes sobre com estalvien aigua i se'ls adjudicarà una, dues o tres gotes segons l'aigua que estalvin. I anem cap al Cap de Creus perquè allà s'hi han descobert dues esglésies visigòtiques d'entre els segles 7 i 9. La troballa s'ha fet al terme municipal de Roses fent les obres de reparació de la masia del Mas Montjoi de Baix. El descobriment ha resultat ser l'antic conjunt religiós de Magrigul, del qual se'n tenien fonts documentals però no s'havien trobat les restes. Ara les excavacions continuaran per veure si es troben més restes dels edificis que hi havia al voltant de l'església. I una notícia tràgica d'ahir a la tarda perquè van detenir un home a Figueres després d'haver matat la seva exparella a ganivetades al mig del carrer. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda i els Mossos van detenir l'home en lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament amb la víctima i havia estat detingut feia unes setmanes per haver-se l'assaltat. El cas s'investiga com a crim masclista i seria el tercer a Catalunya Sud en el que portem de 2026. L'Ajuntament de Figueres ha convocat per avui un minut de silenci per la víctima. I al País Valencià, la consellera d'Educació dona als sindicats que estan mobilitzats un marge fins aquest vespre per signar un acord. La consellera ha amenaçat en retirar les promeses que ja han aconseguit els ensenyants en aquests dies de vaga si els sindicats no signen aquest acord. Els quatre sindicats han respost convocant una manifestació aquest matí davant de la conselleria, però enviaran un formulari als docents per saber si accepten o no les condicions del govern. En rugby, els Dracs han fet oficial l'arribada de John Cartwright com a nou entrenador titular, després de la marxa de Joel Tompkins per motius personals. Cartwright ve del Hulls anglès, però ha tingut una llarga trajectòria al rugby a 13 australià, primer com a jugador dels Penrith Panthers i també com a entrenador dels Gold Coast Titans. L'entrenador de 60 anys farà el seu primer partit aquest cap de setmana en un desplaçament a York. I sembla que ja ha arribat el bon temps, us deixem doncs amb la previsió meteorològica.
0: Es confirma per avui l'arribada de l'anticicló i, per conseqüència, la pujada de temperatura, perquè, d'altra banda, bufa una brisa sense gaire força, a moment ve del mar i a d'altres moments de terra endins. I podem tenir valors de 4 a 6 graus superiors a la mitjana de temporada i una sensació de calor. El cel és decorat de núvols inofensius. L'únic lloc on pot ser ploure és al final de tarda vespre a l'Alba i Espí. El termòmetre pujarà fins a 18 al Coll de la Quiana, 21 a Enveig i Ebel, 27 a Marquixanes, Illa i Maurí, 25 a Castellnou, a Elna, 24 a les Illes i 21 a la Venera. Avui és Sant Bernadí i Sant Baldiri. Sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català. Radio Arrels.
5: En Oedes 93.1.

No et faci res veure'm feliç. Aquest somriure és sincer. L'amor no truca a la porta quan un vol. Els llums no emplen l'espai que vau deixar.

0: Ràdio Arels.
1: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
2: En aquest viatge lingüístic per Europa que ens proposa el Miquel Martínez Vila, avui som a unir entre Gran Bretanya i Irlanda. Miquel, bon dia.
3: Bon dia, així és. Avui som a l'illa de Man, una illa situada a mig camí entre Irlanda del Nord i el nord d'Anglaterra, molt més petita que les altres dues illes britàniques, però encara així prou gran per acollir els seus gairebé 85.000 habitants. La seva superfície, de fet, és igual de gran que la comarca del Vallespí. I en aquesta illa s'hi parla un idioma que és el gaèlic manx.
2: Has comentat que és a mig camí d'Irlanda del Nord i Anglaterra, però formen part del Regne Unit?
3: No ben bé. El Regne Unit d'Anglaterra, Escòcia, Gales i Irlanda del Nord no inclou aquesta illa, perquè Man és una dependència de la corona britànica, un estatus que comparteix amb les illes que hi ha al Canal de la Mànega.
2: Dependència de la corona?
3: És un estatus una mica estrany, pel qual aquestes illes tenen el seu propi parlament i poden fer una mica la seva, però no són sobiranes perquè el sobirà és el monarca del Regne Unit, que de fet tindria dret a dir l'última paraula si hi hagués alguna llei en aquestes illes que no li agradés. El poder legislatiu de l'illa de Man, el Tynwald, és d'origen viking i es considera una de les institucions parlamentàries més antigues d'arreu del món que encara està en funcionament avui en dia. El Tynwald se separa amb un govern i un parlament, i aquest parlament va ser el primer del món que va acceptar que les dones que no estiguessin casades poguessin votar.
2: I a la illa de Man s'hi parla una llengua celta.
3: Com dèiem, és el gaèlic manx, que ha estat la llengua pròpia d'aquesta illa durant segles i és molt propera a l'irlandès i a l'escocès. El manx va ser la llengua d'ús de l'illa durant segles, però l'anglès va anar guanyant presència cap a finals del XIX i la majoria de gent que el parlava doncs, ja es va anar fent gran i de fet la davallada va ser progressiva i l'any 1974 va morir Edward Ned Madrell, un pescador a l'illa que va ser l'últim parlant de manx.
2: Si l'any 74 va morir l'últim parlant, ara és una llengua morta?
3: No ben bé, perquè des de fa unes dècades els habitants d'aquesta illa han vist la importància que té la seva llengua per llur identitat i s'han espavilat a fer aprendre la llengua a infants i adults i han aconseguit tornar a arribar als 2.200 parlants. Això sí, aquests són tots bilingües. De fet, ara han tirat endavant un pla amb l'objectiu de doblar el nombre de parlants en els propers anys i trencar la barrera dels 5.000 parlants.
2: I com ho estan fent?
3: Doncs la recepta és semblant a tot arreu, amb una aposta per l'escola, on a molts centres s'ensenya el manx doncs, com a segona llengua, retolació bilingüe o monolingüe manx pels carrers i un ús cada vegada més gran a les institucions. Ara, de fet, al Tynwald, al Parlament, es pot parlar en manx i moltes de les lleis s'escriuen en bilingüe. A més, hi ha alguns diaris i programes de ràdio en gaèlic manx i ara, de fet, sentirem uns segons d'un presentador d'un d'aquests programes.
4: Ashe Fiona McCardle for Chapley. A genellig reaction on gerei, ter glaasen as a glaasen on show. Comes meer gin tempin, ter a cortesen j per jain hilg by cronkilion.
2: I quin lloc ens recomanes?
3: Avui ens calcem botes per visitar el Glyn Mae, una vall frondosa i molt verda, amb moltíssima vegetació que s'estén a la costa oest de l'illa. És un bosc conegut per un salt d'aigua i que està només a 4 quilòmetres de la ciutat de Peel, o sigui que és bastant accessible.
2: I acabem amb música.
3: Amb la cançó Invent Einster Devil del grup de l'illa de Man, que es diu Barrule.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels, a Salses, 95.
2: Ràdio Arrels.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: Qui perd la llengua, perd la identitat. Com moltes llengües, el català evoluciona amb el temps, integra noves paraules, nous conceptes i a vegades les sigles, les abreviatures, se transformen en paraules. Les més conegudes internacionalment són radar, sida, làser, ovni. Sí, sí, no són pas veritables mots, són sigles. Les lletres de radar són les inicials de Radio Detection and Ranging. Sida prové de les inicials de Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Làser s'ha creat a partir de la sigla de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. OVNI prové de Objecte Volador No Identificat. Encara més exemples, potser menys coneguts. En informàtica parlem de bits, com el bitcoins. Bé, bit prové de la sigla Binary Digit. I les bombetes que il·luminen el vostre passadís ara són LEDs. LED prové de la sigla Light Emitting Diode. Total que sense saber-ho, cada dia parlem anglès.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Radio Arrels, el Soler, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Els manifestants del Medipol de Cabestany continuen en peu de guerra per 27è dia consecutiu. Ahir, el Tribunal de Montpeller va tombar un recurs de l'empresa per intentar impedir judicialment les mobilitzacions. I l'empresa ha respost aixecant-se de la taula de negociacions. La decisió de l'empresa ha fet enfadar encara més els manifestants que continuen mobilitzats. Canviem de tema perquè els impulsors de la iniciativa Parlem valoren molt positivament la primera edició d'aquest projecte de foment d'ús social del català a Catalunya Nord. Durant el mes d'abril, unes 650 persones van participar portant un identificant al pit segons si parlen, entenen o volen aprendre el català. Albert Riera és un dels voluntaris de la iniciativa.
7: Estem contents, tenint en compte, diem, les mans que hem començat aquest projecte, amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torcatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros.
6: L'Associació de Batlles de França i la Prefectura han llançat una nova certificació per les viles de Catalunya que estalvien aigua. Es tracta del reconeixement Vilatges i Viles Sobris d'Aigua, inspirat en el de les viles florides o el de les viles actives i esportives. Cada municipi haurà de fer un formulari en línia per respondre a diverses preguntes sobre com estalvien aigua i se'ls adjudicarà una, dues o tres gotes segons l'aigua que estalvin. I anem cap al Cap de Creus perquè allà s'hi han descobert dues esglésies visigòtiques d'entre els segles 7 i 9. La troballa s'ha fet al terme municipal de Roses fent les obres de reparació de la masia del Mas Montjoi de Baix. El descobriment ha resultat ser l'antic conjunt religiós de Magrigul, del qual se'n tenien fons documentals però no s'havien trobat les restes. Ara les excavacions continuaran per veure si es troben més restes dels edificis que hi havia al voltant de l'església. I una notícia tràgica d'ahir a la tarda, perquè van detenir un home a Figueres després d'haver matat la seva exparella a ganivetades al mig del carrer. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda i els Mossos van detenir l'home en lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament amb la víctima i havia estat detingut feia unes setmanes per haver-se l'assaltat. El cas s'investiga com a crim masclista i seria el tercer a Catalunya Sud en el que portem de 2026. L'Ajuntament de Figueres ha convocat per avui un minut de silenci per la víctima. I al País Valencià, la consellera d'Educació dona als sindicats que estan mobilitzats un marge fins aquest vespre per signar un acord. La consellera ha amenaçat en retirar les promeses que ja han aconseguit els ensenyants en aquests dies de vaga si els sindicats no signen aquest acord. Els quatre sindicats han respost convocant una manifestació aquest matí davant de la conselleria, però enviaran un formulari als docents per saber si accepten o no les condicions del govern. En rugby, els Dracs han fet oficial l'arribada de John Cartwright com a nou entrenador titular, després de la marxa de Joel Tompkins per motius personals. Cartwright ve del Hulls anglès, però ha tingut una llarga trajectòria al rugby a 13 australià, primer com a jugador dels Penrith Panthers i també com a entrenador dels Gold Coast Titans. L'entrenador de 60 anys farà el seu primer partit aquest cap de setmana en un desplaçament a York. I sembla que ja ha arribat el bon temps, us deixem doncs amb la previsió meteorològica.
8: Tal com era previst, la calor ja és aquí, a temperatures màximes aquesta tarda de 27 graus a la plana del Rosselló i fins a 19 graus a Cerdanya. Aquesta calor que ens acompanyarà en els pròxims dies per arribar dilluns als 30 graus. De moment, demà a la matinada, temperatures mínimes de 6 graus al Capcir a 15 graus a la plana. A la tarda, les màximes 26 a Perpinyà, Prada i a Ceret, 23 a Sallagosa, 20 graus a Formiguera. Tot això sota el sol que finalment semblaria ser que ens acompanyarà els pròxims dies i almenys fins al cap de setmana inclòs, amb sempre aquesta constant d'unes temperatures màximes altes que aniran progressant, sobretot a la muntanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.
10: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, apunta ja, 95.
2: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: Parlem ha estat una iniciativa que ha començat aquest 2026 a Catalunya Nord per fomentar el català i donar-li visibilitat en aquesta llengua a Catalunya Nord. I ara ja s'ha acabat, diguem, aquesta iniciativa del 2026 i podem saludar un dels seus organitzadors, que és l'Albert Riera. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Primer de tot, ens pots explicar una mica què és aquesta iniciativa Parlem?
7: Sí, Parlem bàsicament és una iniciativa popular que té per objectiu fomentar l'ús del català al carrer, en les converses quotidianes, fer-lo més visible d'alguna manera, i ens inspirem en una iniciativa de caire similar que fa uns 10 anys que s'està fent al País Basc, que es diu Euskara al Dia, i es basa a partir de tres batges, que és bàsicament un batge que és una boca, que vol dir que jo parli català, en aquest cas nostre, un batge groc, que és una orella, que vol dir jo comprenc, no el parli encara, però el puc entendre més o menys, i un tercer batge, que és un ull, que simplement sóc un debutant i vinc a observar, vinc a aprendre des del debut.
6: Amb aquesta iniciativa, com deia, l'heu iniciat aquest mes d'abril a Catalunya Nord. Durava del 2 al 25 d'abril, era una mica els temps que havíeu posat. No sé quina valoració en feu d'aquest mes d'abril, aquesta primera prova, diguem, de la iniciativa Parlem.
7: Estem contents. Tenint en compte, diguem, les mans que hem començat aquest projecte, amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torcatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros i que hem rebut, diguem, molt bon feedback de la gent, amb molta gent animada, diguem, a involucrar-se, a participar l'any que ve de manera activa, organitzant, sent ambaixadors del projecte. I, per tant, hem tingut un bon retorn. Hem tingut un total de 650 batges distribuïts que han fet la seva feina, sobretot al Rosselló i un poquet al Conflent i al Vallespí, però sobretot al Rosselló, i amb moltes idees i moltes ganes de millorar-ho i de fer-ho més gros per al 2027.
6: Clar, aquests 650 batges s'han hagut de pagar, entenc. Com us heu organitzat això? Ho heu gestionat tot des dels voluntaris o com ha funcionat?
7: De moment no s'ha creat cap associació, però segurament s'haurà de fer. Ha sigut purament benèvol, voluntariat, d'una colla de companys que ho hem començat. S'ha de dir que les despeses aquest any no han sigut enormes, vull dir, és una cosa assumible. Això sí, si de cas l'any que ve volem fer una cosa amb molta més envergadura, sí que doncs, caldrà anar a buscar partenaris públics, privats, etc., perquè això tingui doncs, el pes que ha de tenir.
6: Precisament, ara deies, l'any que ve, entenc que això ve per quedar-se amb el mateix format, més o menys?
7: Diguem-ne que ve per quedar-se amb el format de base, però aquí poden entrar noves idees, noves persones, perquè això es faci més gros. Bàsicament, el que volem és intentar anar a trucar a la porta d'Ajuntament, sobretot, i d'altres organismes públics, i també, diem, a comerços, a establiments privats, perquè això doncs, tingui molta distribució, molts punts de distribució arreu del territori de Catalunya Nord. A partir d'aquí, segurament doncs, es plantejaran més esdeveniments que només l'únic que van fer el 2 d'abril al Grabuix, sinó que n'hi haurà més, i sobretot el que venia comentant, crear més punts de distribució.
6: Si algú es planteja doncs, ser un punt de distribució, entenc que serà a l'abril, si algú es planteja ser un punt de distribució o ser benèvol per aquesta iniciativa, com ho ha de fer això?
7: Doncs contactar Parlem per les xarxes socials, que és Instagram, parlem.catnord, tant a Instagram com a Facebook, o per correu electrònic, que és parlem.catnord@gmail.com, i encantats de rebre doncs, propostes, idees, nous voluntaris. Animeu-vos.
6: Molt bé, doncs queda clar en tot cas aquesta primera edició de Parlem que valoreu positivament. Albert Riera, ets un dels organitzadors. Moltes gràcies per atendre'ns.
7: a vosaltres, Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
3: Dimecres 20 de maig, a Ràdio Arrels, cada dimecres en aquesta hora establim comunicació amb l'advocat Pere Becca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, Pere, t'interesses al Catalunya Nord, al color polític d'aquest territori, si es pot dir així, i justament vols intentar respondre a la pregunta si es pot dir que avui Catalunya Nord és majoritàriament d'extrema dreta.
4: Si es surt aquesta pregunta és perquè amb la relació que podem tenir amb gent del Principat sempre hi ha aquesta relació, però com és que estigueu amb aquestes condicions que guanya l'extrema dreta totes les eleccions que surten? I si mirem el panorama dels últims anys, és evident. L'extrema dreta, o almenys el Rassemblement Nacional, va guanyar una primera vegada l'Ajuntament de Perpinyà amb Aliot i l'ha tornat a guanyar aquest últim any i a primera volta, és a dir, més de 50% de vots a primera volta, com va guanyar fa anys algun poble petit, com Baixàs, però també ara a Ribes Altes, o a Elna, que si hi ha un poble que més específicament té tradició catalana, seria el poble d'Elna, i doncs que ha guanyat un membre del Rassemblement Nacional. També ha guanyat l'extrema dreta a la comunitat de municipis de Perpinyà Mediterrània, i tinguent en compte que aquest guany s'ha fet sense cap discussió, ja que només per l'elecció del president hi ha hagut una altra candidatura d'esquerra, però poc significativa, però que per lo de més, per lo que és els vicepresidents, només hi havia un candidat per cada escó i que doncs no hi ha hagut discussió. Mirem més amunt, 4 diputades del Rassemblement Nacional i la presència de membres del Rassemblement Nacional al Consell Departamental, que significa que la pròxima etapa, el pròxim objectiu serà probablement d'intentar guanyar el Consell Departamental. Per no parlar de lo que fa de la regió Occitània, recordem que l'anterior elecció, si no hagués hagut la reunió de les dues regions en Occitània, a la part Llenguadoc-Rosselló, hagués indiscutiblement guanyat el Rassemblement Nacional. És a dir, que hi ha una onada molt significativa de vots a favor d'aquest partit, d'aquest moviment ideològic, i que això també passa, més o menys, a tota la zona del Mediterrani. Recordem que Carcassona té un batlle Rassemblement Nacional, com Béziers té un batlle de dreta ja fa 2 mandats i que ha tornat a guanyar l'elecció a més de 50%, tot i tinguent en compte que, en el cas de Béziers, el candidat que ha guanyat tenia un concurrent que era de l'Assemblea Nacional, doncs no en veig, ha canviat una mica aquesta opció. I a la zona de la província PACA també hi ha una presència important de l'Assemblea Nacional. Això vol dir que és un moviment polític i social majoritari a la població. Si només es miren els resultats electorals, semblaria que sí. Per tant, les idees que porta endavant el Rassemblement Nacional no obtenen resposta a la problemàtica que podem conèixer. I la resposta donada més generalment és de seguretat pública, és anti-immigració, és anti-europeu, i cap d'aquestes propostes no tenen la capacitat de resoldre les problemàtiques econòmiques i socials que plantegem al nostre departament de Pirineus Orientals i la ciutat de Perpinyà. Tancar-se, com ho proposa el Rassemblement Nacional, no és una manera de poder tenir una visió de futur, sobretot en un lloc que té una molt forta tradició d'acolliment. tot Catalunya Nord. Recordem que va ser el temps de la retirada que es van acollir més o menys bé, però que es van acollir poblacions vingudes del sud. Va ser el temps de la tornada del Pied Noir, 1,5 milió de Pied Noir, que s'han anat integrant prou ràpidament. I també de sempre, el fet que sigui un lloc de passatge, d'immigració, d'onades diferents, si hi han hagut portuguesos, si hi han hagut espanyols que han vingut per raons econòmiques i no solament polítiques, i que tot això ha anat fent, constituint la societat a Catalunya Nord. I doncs, per què ara guanyi l'extrema dreta a través de totes les eleccions que es puguin presentar? Jo no penso realment que sigui perquè l'ideologia mal definida i mal presentada a l'extrema dreta pot ser una ideologia que porti un interès, una seducció per al públic. Més que això, semblaria que és sobretot degut al fet que els altres corrents polítics, que siguin de centre-dreta o que siguin d'esquerra, que era un corrent majoritari tradicional a la zona de Catalunya Nord, estan dividits, estan desprogramats i sense realment cap proposta ni ideològica ni pragmàtica sobre el futur. Sense cap figura dominant, com han pogut ser anys enrere, hi havia alguns polítics que dominaven l'escena política del departament, ara no n'hi ha realment cap que sigui significatiu i, sobretot, sense que aquest mateix Rassemblement Nacional pugui presentar un projecte ni econòmic ni social que realment sigui un projecte de futur. Dir no a la immigració no és un projecte de futur, no és una manera de mobilitzar la gent, sinó de tancar-se. I a llarg termini no podem dir que existeixi una visió de com es pot organitzar el futur de Catalunya Nord, ni tampoc potser de tot l'estat francès, perquè en aquests moments veiem perfectament que no hi ha una definició ideològica clara en aquesta preparació de les eleccions presidencials. I per el que és de Catalunya Nord, no hi ha cap personalitat política que tingui un pes a nivell nacional, ni hasta a nivell regional, suficientment significatiu, ni hasta el senyor Alliot, de fet, perquè encara que sigui vicepresident nacional del Rassemblement Nacional, ja sabem perfectament que va ser candidat contra l'actual president Jordan Bardella i que sembla que el dia que Marine Le Pen no sigui més al cap d'aquest moviment, Alliot perdrà empenta a través d'aquest moviment i que no representa una figura de capacitat de representació nacional de lo que podria ser Catalunya Nord per tot l'estat francès. Ni hasta les idees que en un moment determinat va intentar portar endavant Jean-Paul Alluy com batlle de Perpinyà, és a dir, aquestes idees de basar el futur de Perpinyà en una recatalanització política amb la vinguda regular de Jordi Pujol en el seu moment, amb l'intent de catalanització, els noms dels carrers, la política catalana, la presència a Barcelona d'una delegació permanent de l'Ajuntament de Perpinyà. Tot això ha anat fracassant, ha anat tancant-se i ha anat perdent empenta, també perquè el Principat s'ha de dir del famós episodi del 2017, del referèndum, de la proclamació de la independència i de la suspensió, que encara queda suspesa, no s'ha ni anul·lat ni renunciat, però que aquest moviment d'independència ha perdut molta la seva energia. Vol dir que aquest objectiu, aquesta mobilització que podia ser un projecte a través d'una recatalanització, intentar crear un futur, intentar inscriure Catalunya Nord en el panorama econòmic del Principat de Catalunya, doncs això ja no funciona més i tampoc, s'ha de dir, en una zona fronterera en la qual hi hauria d'haver-hi un interès major, tampoc funciona l'idea europea, perquè no hi ha mobilització a favor del moviment europeu, de la Constitució europeu, ni se sap exactament quina és la política que porta l'Ajuntament de Perpinyà, ni és el Consell Departamental, de cara a les institucions europees. Vull dir que estem en un buit programàtic, potser un buit ideològic que és molt perillós per al futur de la Catalunya Nord, del futur del nostre sector.
3: Pere Beca, has parlat d'una onada significativa de vots per les propostes d'extrema dreta. Doncs quina imatge té avui la societat nord-catalana?
4: Doncs l'imatge que tenim a l'estat francès és una imatge prou negativa. Sembla que la nostra economia visqui sobre la renda, és a dir, molts jubilats, molts assistits socialment, moltes poblacions tancades en grups que són els immigrants, que són també els gitanos, que és un grup que, encara que sigui d'aquí de 4 o 5 segles, no estan integrats realment, i que tot això no funciona en un aspecte de futur. I l'imatge que donem a l'exterior i especialment al sud queda també una imatge molt marginada, molt tancada i amb molta dificultat a poder s'integrar en un moviment que sigui un moviment de construcció qualsevol i especialment un moviment europeu. No hi ha realment la perspectiva de construcció d'un projecte polític i social que doni una visió de futur. Els moviments polítics actuals a Catalunya Nord no acaben d'expressar-se més enllà de les lluites electorals periòdiques i que no agafen en compte la profunda modificació societal que existeix, societal a través del sorgiment de noves tècniques econòmiques, que hi estem poc integrades, a través de la presa en compte del medi ambient, que tampoc es discuteix massa, i a través, sobretot, de la idea de conviure, del famós vivre ensemble, que havia sigut un moment determinat per la política municipal, perquè no hi ha, clarament, una capacitat política a formalitzar això. I, de fet, funciona molt com si aquesta situació actual, conservatisme política, renda social, absència d'iniciativa, fos finalment l'única visió del futur per la nostra província, és a dir, una espècie de gran camp de lleure, de vacances, un lloc que s'hi viu prou bé perquè les condicions climàtiques, les condicions de paisatge són bones i que, doncs, aprofitem-ne i per més endavant ja veurem què passa. El que falta és un concepte més ideològic, més visionari del futur. No sé si el personal polític actual, qualsevol sigui la tendència, i especialment per als de l'Assemblea Nacional, tenen qualsevol concepte en aquest aspecte. I estic molt preocupat, i penso que molta gent n'està, de què pot ser el futur nostre si no convertir-se. Un exemple és que un dels majors inversors anunciats actualment a Barcarès és el Club Mediterrà, és a dir, un club de vacances, un organisme per aprofitar

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Continuem la nostra sèrie amb el Pau Casals, la vida de Pau Casals, i avui parlem especialment de l'exili de Pau Casals amb algú que el coneix bé, aquest exili, que fins i tot l'ha viscut, és en Ramon Gual. Ramon Gual, bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Ramon, com comença l'exili de Pau Casals a Prada? Fem un petit retorn enrere. Comença la Guerra Civil el

0: 18 de juliol de 1936. A partir d'aquest moment, la vida de Casal esdevé una mica complicada.
1: Sí, la guerra durarà 3 anys, del 36 al 39. Però hi va haver, de bon principi, gent que van ser més exposades i amenaçades que d'altres. I Casals era una d'aquestes persones. Per tant, en un moment donat, abans del final de la guerra, ja van aconsellar certes persones del seu entorn de què se n'anés, de què marxés. I li proposaven, sobretot, de marxar a Amèrica del Sud. Li proposaven de marxar a Amèrica del Sud, on molts països el volien acollir, no? Però ell no va voler marxar. No va voler marxar i va venir una primera vegada a l'exili a Prada, abans del 39, per mirar una mica quina era la situació i per veure també gent que ell coneixia i que vivien ja a Prada per altres raons, i finalment no es va decidir a quedar-se i se'n va tornar al sud. Però després, quan la guerra es va anar endinsant cap a dintre, l'any 39, el mes de gener, febrer, març, que són els 3 mesos terribles de la fi de la guerra i de l'exili total i complet de la gent que tenen de fugir, Casals en aquell moment va pensar que era el moment de marxar. I quan va pensar que era el moment de marxar, va tornar a Prada. Va tornar a Prada perquè hi tenia ja amics que hi eren, i que era, perquè a Prada, cal explicar, potser, no ho sé,
0: sí, sí,
1: hi havia famílies que tenien un peu de cada costat. Hi havia famílies com, per exemple, la família Martí i Cros, que ell era de Prada i ella era de Barcelona, com la família de La Fabrega, com els Pams, com tota una sèrie de gent que tenien peu un costat i peu de l'altre. I la casualitat va ser que quan Casals va marxar a l'exili, amb tota la riuada de gent que van marxar a l'exili, ben entès, pel camí, es va trobar amb molta gent que el coneixien o que també ell coneixia. I una de les persones que va trobar era la família Arnau, que era diputat i que era cunyat d'una família que tenia en casa a Prada. I com que no sabien on anar a parar parlant de Prada tot això, doncs amb aquesta família van venir, l'Arnau els hi va dir: jo tinc les claus d'una casa a Prada del meu cunyat, si voleu, veniu.
0: També se diu que va anar a París en un primer temps i també es parla d'un que va intentar d'anar a les Amèriques.
1: Casals primerament va venir a Prada, després va provar de marxar a París, va provar de marxar a Montpellier i va provar d'anar a Mèxic, Amèrica del Sud. I quan van anar a prendre el vaixell per anar a Amèrica, els alemanys van endinsar el vaixell i doncs per tant se'n van tornar després, tornar cap a Prada.
0: I al final quan va arribar a Prada?
1: Llavors, al final va arribar a Prada durant els mesos de març, abril del 39, i quan va arribar a Prada va estar alguns dies a casa d'aquest amic que t'he dit, la família Arnau, que tenien les claus de la casa de Gelsen, perquè eren cunyats.
0: On es troba aquesta casa?
1: És la casa actual encara de Prada, de l'Ajuntament de Prada, on hi ha el pàrquing, és la casa de Gelsen, veiem el carrer de l'hospital allà. Uh-huh. Llavors, ell va anar allà i s'hi va estar 15 dies, 3 setmanes, quan va veure que la cosa s'embolicava, que no podia marxar, que Amèrica del Sud no hi podia anar, llavors es va decidir i va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada. Però va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada també perquè tenia tota una sèrie d'amics que l'atabalaven, que si podien fer alguna cosa per ells, perquè ells seria llarg d'explicar, ningú tenia... Aviam, la gent que van passar a l'exili, hi ha algunes categories, és molt diversa la gent, però hi ha algunes categories. Hi ha la gent que tenen papers per passar, és a dir, passaport, papers en regla i que poden passar sense cap problema. Hi ha gent que no tenen papers. Els que no tenen papers els agafen i els tanquen en els camps de concentració d'Argelès, del Barcarès, allò on sigui. La gent que tenen papers passen la frontera i van allà on volen. D'aquesta categoria de gent que tenen papers hi ha dues categories: els que saben on anar i els que no saben on anar. I d'aquesta gent encara hi ha una altra categoria: qui té diners i qui no en té. En Casals resulta que era un dels únics que tenia diners, perquè en aquell moment en Casals ja pràcticament ha acabat la seva carrera d'artista, de músic. Per tant, té diners a França, té diners a Anglaterra, té diners a Suïssa, té diners una mica per tot arreu. Té pas aquest problema de diners, ell. Però té un, a part de tenir alguns diners, té una consciència. I llavors, en aquest moment, quan passa la frontera, hi ha molta gent que l'atabalen, perquè, un, no tenen diners, encara que hagin tingut els papers per passar; dos, no saben on anar. Llavors va acollir al Gran Hotel de Prada tota una sèrie de gent que ell coneixia, que el coneixien però que ell també coneixia, i és així que va acollir la família Alavedra, en Francesc Pujols, en Josep Maria de Sagarra, en fi, tot una... vaig passar a fer la llista de tota la gent que va acollir, n'hi ha molts, Els uns s'hi quedaven una setmana, els altres s'hi quedaven 15 dies, els altres s'hi van quedar més d'un any, i els Alavedra s'hi van quedar 10 anys,
0: Amb la gent de l'Ajuntament de Prada o del festival s'havia fet un circuit de les cases, dels llocs que va ocupar Casal. Quin és cronològicament aquest circuit, podríem dir?
1: El que jo sé, només puc parlar del que jo sé. Quan va arribar, la primera casa va ser a casa dels de Gelsen, al carrer de l'Hospital. D'aquí va provar de llogar un pis en la carretera general, però s'hi va estar poc temps, i d'aquí va anar al Gran Hotel. I és el Gran Hotel on es va quedar més temps, fins que després del Gran Hotel va anar a parar a la Vila Coleta. Però va anar a parar a la Vila Coleta al cap d'un temps ja, És a dir, en un moment on la majoria de la gent que ell havia acollit, excepte la família Alavedra, se'n havien ja entornat. És a dir, Francesc Pujols va tornar al sud. Josep Maria de Sagarra va tornar al sud. Alexandre Plana va morir a Banyuls. Rafael Moragues se'n va anar a França endins. És a dir, que la gent van tenir després un camí, cada un va tenir el seu camí. Ell va quedar en aquell moment sol a l'hotel amb la família Alavedra. I és amb la família Alavedra que va llogar ell en Casals, perquè era ell que pagava, la Vila Coleta, i a la Vila Coleta els Alavedra s'estaven a baix i ells estaven al primer pis. I aquí, a la Vila Coleta, s'hi van estar fins que els Alavedra van marxar al sud. És a dir, quan en Franco va obrir la frontera, l'any 47, l'any 48 se'n van anar. I llavors, en aquell moment, en Casals i la seva companya, la senyora Capdevila, van anar a llogar la casa que actualment és el Museu Casals de la Música, és a dir, la consergeria de Can Troà, allà. Que és allà on van viure fins a l'any 55, que va morir la seva companya, la Francisca Capdevila. I llavors, en aquell moment, va arribar la Martita i se'n van anar un temps a viure a Molitx, els banys de Molitx, que els hi van oferir unes dones belgues que hi havia allà, els hi van oferir un pis a Molitx, s'hi va estar un temps, i després la Martita el va convèncer, per raons també que són llargues d'explicar, que tenia de marxar, i se'n van anar a Puerto Rico.
0: Bé, d'això en parlarem més endavant. Doncs parlem d'aquesta casa que es troba a la cantonada del que és avui l'avinguda Pau Casals, és a dir, la ruta que puja a Codalet i a Sant Miquel de Cuixà, i també la ruta de Rià.
1: Primer la ruta de Rià,
0: la Vila Coleta,
1: i després la consergeria de Can Troi,
0: que avui han batejat aquesta casa Can dels Ocells, en homenatge a Pau Casals. Era la vuitena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Ramon Gual.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Avui tenim amb nosaltres un cantautor terrassenc, en Roger Torner. Roger, ets tu qui compons totes les teves cançons?
4: Sí, clar, clar. Soc un cantautor de cap i peus. Em considero almenys cantautor, sí, sí.
3: Quines són les condicions que necessites per escriure? Estar més tranquil, estar envoltat de gent, al matí, la nit... I tens un moment o alguns tips per tenir més inspiració?
4: No, la veritat és que no. O sigui, sí que sempre quan composo acostumo a estar sol jo. Pues això, la tranquil·litat sí que crec que és important, no? Que posar-se en un estat, diguem, pues, propici perquè sorgeixin les idees, perquè sorgeixi la cançó. Però a part d'això, no tinc un... Sí que és veritat que hi ha èpoques en les que les cançons em surten més fàcils, o que estic més inspirat, però crec que la inspiració també es pot forçar una mica a vegades. Aquesta idea tan romantitzada de la inspiració que et ve, no? La musa que apareix i tal, també tu pots treballar. Jo realment, quan composo, doncs estic treballant, estic amb un diccionari de sinònims, no? Vull dir que també pots forçar aquesta creativitat i que hi hagi algú que t'inspiri, no sé, trobar la inspiració en altres llocs, no? Bàsicament, no sé, no n'hi ha un consell, no hi ha una regla, no hi ha un... No et diria, no et sabria dir, la veritat.
3: I què és el que t'inspira? Són les situacions de vida, les teves situacions, coses amb les quals parles potser amb els teus amics, amb els teus companys? Què és concretament el que t'inspira?
4: Doncs suposo que sí. L'experiència que un viu, doncs, influeix a l'hora d'escriure les cançons. Però agafo la inspiració de diferents bandes, no? També pot ser que hagi vist una pel·lícula i m'hagi inspirat la pel·lícula i m'hagi vingut una idea al cap, no? I, ostres, doncs podria fer una cançó que parlés d'això. El que sí que veig que a totes les cançons que faig hi ha un denominador comú i és que quan composo hi ha algú, quan començo a composar perquè hi ha hagut algú que m'ha atrapat, no? Pot ser, doncs, això, una idea, pot ser una frase, pot ser una roda d'acords, una melodia, no? I llavors hi ha algú que t'atrapa en aquella cosa, no? I a partir d'allà, doncs, comença a construir una cançó. El guai de construir cançons també és que pots construir la casa per la teulada i és igual si comences pel final que la qüestió és anar construint i és divertit, la veritat, m'ho passo bé composant.
3: A la portada del teu disc, d'aquest disc Dr. Pearson, hi ha una foto amb llums. Per què haver triat aquesta foto?
4: Aquesta foto és el dibuix, bueno, és un dibuix una mica més abstracte, d'unes llums que hi havia al meu pis de quan vivia a Terrassa. I a la part de... Jo ara visc a Lleida des de fa 3-4 mesos, però des de que vaig néixer he estat vivint a Terrassa. Portava 27 anys vivint a Terrassa. I els últims 5 anys vaig estar vivint en un pis del carrer Doctor Pearson, que per això l'àlbum es titula així. I en aquest pis hi havia unes llums al sostre del menjador que eren una mica peculiars. Llavors vam agafar una foto d'aquestes llums i les vam dibuixar així d'una forma més abstracta, que és també suggerent, i és bàsicament això. És bastant, bastant cutre l'explicació, però és aquesta.
3: Perquè per tu ha sigut potser un gran pas de canviar-te de pis, de passar de Terrassa, on havies viscut tota la teva vida, per anar a Lleida.
4: A Lleida, sí. Sí, clar, clar. Realment ha sigut aquest àlbum com un tancament d'època, no? Llavors per això també m'ha fet il·lusió que quedés com... Bueno, doncs el títol que sigués al carrer d'on vivia... I al cap i a la fi totes les cançons que surten en el disc les he composat en aquell pis. Llavors és com aquest tancament d'etapa que està guai, no? I queda emmarcat en aquest àlbum que es diu Dr. Pearson.
3: Dr. Pearson és el disc que estem presentant aquesta setmana i parlarem ara de la cançó Si la llum desapareix. Qui o què representa per tu aquesta llum, Roger?
4: Bé, si la llum desapareix, clar, també és una metàfora. La llum representa una persona, no?, que ja no està amb tu. Llavors, aquesta cançó, Si la llum desapareix, parla del dolor que un pot arribar a sentir quan una persona que ha estat convivint amb tu ja no viu entre les mateixes quatre parets en les que vius tu, no? Llavors és com que marxa aquesta llum i et quedes una mica més en la foscor. Bàsicament és aquesta l'explicació.
3: Doncs,
4: crec que és una cançó molt guai aquesta, la veritat. És de les meves preferides del disc.
3: És de les teves preferides? Si m'haguessis de dir les teves preferides del disc, quines em diries? Va, aquesta i alguna altra, potser?
4: Com a cançó et diria aquesta i la cançó de I mentrestant també m'agrada molt per la lletra. Crec que la lletra està ben trobada.
3: Genial.
4: Crec que aquestes són les meves dues preferides.
3: Doncs va, tot seguit, sí, sí. Escoltem Si la llum desapareix, de Roger Torner.
0: Un

0: No queda res.
1: Acabem d'escoltar Si la llum desapareix, de Roger Torné. Demà, a la mateixa hora, podreu sentir una altra cançó del seu disc, Doctor Pearson. També podreu escoltar l'entrevista sencera a la nostra web, radioarrels.cat, o al nostre Spotify.
2: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. És la una.
2: Tal com era previst, la calor ja és aquí, a temperatures màximes aquesta tarda de 27 graus a la plana del Rosselló i fins a 19 graus a Cerdanya. Aquesta calor que ens acompanyarà en els pròxims dies per arribar dilluns als 30 graus. De moment, demà a la matinada, temperatures mínimes de 6 graus al Capcí a 15 graus a la plana. A la tarda, les màximes 26 a Perpinyà, Prada i a Ceret, 23 a Sallagosa, 20 graus a Formiguera. Tot això sota el sol que finalment semblaria ser que ens acompanyarà els pròxims dies i almenys fins al cap de setmana inclòs, amb sempre aquesta constant d'unes temperatures màximes altes que aniran progressant, sobretot a la muntanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
2: Una agència de l'ONU interpel·la l'estat francès i empreses químiques per la contaminació de PFAS a la vall del Roine. Bon dia. Quatre relatores especials de les Nacions Unides han adreçat cartes a les empreses químiques Arkema France i Daikin Chemicals France, així com a l'estat francès, expressant la seva profunda preocupació pels efectes nocius sobre els drets humans arran de la contaminació massiva per PFAS, els anomenats contaminants eterns, a la vall de la Química, al sud de Lió. Aquestes cartes han estat signades per relatores responsables de substàncies tòxiques, medi ambient, aigua i alimentació. Aquesta contaminació, revelada el 2022 per investigacions periodístiques i confirmada per nombrosos estudis científics, afecta potencialment més de 220.000 persones als departaments del Roine, el Loira i l'Isera. Els PFAS s'han detectat a les aigües, als sòls, l'aire, als horts i fins i tot al cos mateix dels treballadors i veïns d'aquestes fàbriques. Desenes de malalts, entre ells menors, sospiten que les seves patologies, que van des de càncers fins a disfuncions hormonals o hipertensió arterial, estan relacionades amb l'exposició prolongada a aquests compostos. Les relatores de l'ONU han formulat 9 preguntes a Arkema i Daikin sobre les mesures previstes per complir les normes sanitàries, eliminar les substàncies perilloses i assumir els costos de la descontaminació. Paral·lelament, han retret a l'estat francès no haver aplicat el principi de precaució ni pres decisions concretes per regular les emissions, i això malgrat els coneixements científics disponibles des de fa anys.
6: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: Disquet Mirin.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Era més bonic el meu país.
4: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. L'any 2000 es va celebrar el tercer congrés de la cultura catalana arreu dels països catalans, també a Perpinyà. El primer congrés s'havia fet el 1967 i el segon el 1977. El professor Carles Castellanos explicava a Ràdio Arrels a partir de quina necessitat s'havia convocat aquest tercer congrés.
5: Sí, de fet, podem dir que va començar doncs, en primer moment doncs, com una voluntat de fer balanç dels anys que havien passat d'ençà del segon congrés, que de fet és el congrés que es va poder realitzar, perquè el primer va ser avortat per la policia franquista, no va arribar a realitzar-se, hi havia tots els materials preparatoris però no va poder tenir l'expansió necessària. Doncs d'ençà del segon congrés, doncs, ja havien passat 20 anys, va començar a fer una valoració i a partir d'aquí doncs, vam veure que més que una simple valoració del que havia estat aquell congrés, el que s'havia de fer és fer-ne un de nou, perquè eren molts anys que havien passat, també havien canviat molt les condicions polítiques, no només a nivell dels estats, sinó a nivell internacional, amb tots els fenòmens de globalització que ens trobem actualment i que calia situar la cultura catalana en el moment actual després d'aquesta anàlisi.
6: Com s'organitza aquest congrés? Què vol dir fer un congrés de cultura catalana?
5: Sí, fer un congrés vol dir, doncs, de fet, que en cada moment pot tenir unes formes diferents, però en general doncs, és un esforç que té dos vessants, un vessant de reflexió entorn de diversos temes, que és que ajuden a situar la cultura doncs, en el moment present, i un altre eix d'actuació doncs, és la qüestió organitzativa. En aquest tercer congrés ens hem proposat de discutir sobre uns temes que ens ha semblat que eren més importants doncs, en la conjuntura actual, des de qüestions polítiques com el dret a l'autodeterminació, qüestions de tipus comunicatiu com l'espai comunicacional o la normalització conceptual a l'hora dels mitjans de comunicació, també altres aspectes com l'ecologia, com els drets socials, tota una sèrie d'elements que pensem que després de tots aquests anys calien fer una revisió. El primer congrés, el temari va ser molt més sectorialitzat, o sigui que parlaven, de fet, des de les diferents professions, però ens ha semblat que en el moment actual calia fer un plantejament sobre temes més específics. I l'altra via doncs, és la qüestió organitzativa, i en aquest congrés el que pensàvem és afavorir la coordinació de diferents entitats a nivell de països catalans, concretament el dia 1 d'abril, que hi ha unes jornades de coordinació, pensàvem promoure una forma de coordinació de les entitats de defensa de la llengua d'arreu del país.
4: Febrer 2000, Carles Castellanos, un dels impulsors del tercer congrés de la cultura catalana i coautor del diccionari català-francès, francès-català, publicat el 1979.
1: Escolteu
7: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
8: El 20 de maig del 1957 neix Enric Hernàez. El cantautor barceloní va enregistrar el seu primer disc de dues cançons l'any 1980, Carme i T'he sorprès a mitja veu. Després va marxar un temps a Brasil i després de tornar, el 1984, va gravar el seu primer llarga durada titulat Una foguera de Sant Joan en ple gener, que va presentar al Festival Grec de Barcelona. Els anys següents, Enric Hernàez va col·laborar amb Joan Bibiloni, Josep Maria Bardagí o encara Jordi Gas. A partir dels anys 90, inicia una nova etapa amb la música per una pel·lícula i un homenatge a Neil Young. Als anys 2000, Enric Hernàez va fer un disc de musicació de poemes abans de publicar el 2010 una antologia del seu repertori. Escoltem ara Una foguera de Sant Joan en ple gener.

0: Fins aquí una foguera de Sant Joan en ple gener de l'Enric Hernàez.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: On anirem? Què farem?
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arrer d'Història Conflent Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriquer acollirà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrer d'Història Conflent Canigó.
3: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: La combinació d'elements genera dos subgrups d'artificis verbals, el segon dels quals es caracteritza per una disposició geomètrica que el projecta més enllà de la longitudinalitat textual i el relaciona amb la imatge. Veurem, en primer lloc, els artificis que es basen en la mera combinació de lletres, mots o versos en el pla longitudinal. El mecanisme emblemàtic és aquí l'anagrama. Barcelona, balconera. Gironès, orígens. I les seves variants més reconegudes. El bifront, Roma, amor. El palíndrom, anilina. O el contrapet, molla de pa, polla de mà. La combinatòria de sintagmes també ha generat una tradició rica de poemes múltiples, encapçalada pels famosos 100.000 milliards de poemes de Raymond Queneau. El segon subgrup conté els artificis, poètics o prosaics, basats en la disposició dels elements. Aquí es parteix de les diverses direccions de lectura que ofereix l'acròstic, una lectura transversal que depassa el pla longitudinal del primer subgrup i s'endinsa en camins irregulars en el marc de les figures geomètriques. Els artificis multiacròstics d'una certa poesia religiosa donen pas a veritables laberints de lletres que transformen la lectura en un trajecte sinuós. El fascinant cas de la inscripció llatina, coneguda com a quadrat màgic, és un referent tècnic indefugible a l'hora de contextualitzar els mots encreuats i altres passatemps lingüístics basats en la disposició geomètrica de les lletres que els componen. Verbàlia 2.0 de Màrius Serra, publicat a Biblioteca Universal Empúries.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Parlem ha estat una iniciativa que ha començat aquest 2026 a Catalunya Nord per fomentar el català i donar-li visibilitat en aquesta llengua a Catalunya Nord. I ara ja s'ha acabat, diguem, aquesta iniciativa del 2026 i podem saludar un dels seus organitzadors, que és l'Albert Riera. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Primer de tot, ens pots explicar una mica què és aquesta iniciativa Parlem?
2: Sí, Parlem bàsicament és una iniciativa popular que té per objectiu fomentar l'ús del català al carrer, en les converses quotidianes, fer-lo més visible d'alguna manera, i ens inspirem en una iniciativa de caire similar que fa uns 10 anys que s'està fent al País Basc, que es diu Euskara al Dia, i es basa a partir de tres badges, que és bàsicament un badge que és una boca, que vol dir que jo parli català, en aquest cas nostre, un badge groc, que és una orella, que vol dir jo comprenc, no el parli encara, però el puc entendre més o menys, i un tercer badge, que és un ull, que simplement sóc un debutant i vinc a observar, vinc a aprendre des del debut.
1: Aquesta iniciativa, com deia, l'heu iniciat aquest mes d'abril a Catalunya Nord. Durava del 2 al 25 d'abril, era una mica els temps que havíeu posat. No sé quina valoració en feu d'aquest mes d'abril, aquesta primera prova, diguem, de la iniciativa Parlem.
2: Estem contents. Tenint en compte, diguem, les mans que hem començat aquest projecte, amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torquatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros i que hem rebut, diguem, molt bon feedback de la gent, amb molta gent animada, diguem, a involucrar-se, a participar l'any que ve de manera activa, organitzant, sent ambaixadors del projecte. I, per tant, hem tingut un bon retorn. Hem tingut un total de 650 badges distribuïts que han fet la seva feina, sobretot al Rosselló i un poquet al Conflent i al Vallespí, però sobretot al Rosselló. I amb moltes idees i moltes ganes de millorar-ho i de fer-ho més gros per al 2027.
1: Clar, aquests 650 badges s'han hagut de pagar, entenc. Com us heu organitzat això? Ho heu gestionat tot des dels voluntaris o com ha funcionat?
2: De moment no s'ha creat cap associació, però segurament s'haurà de fer. Ha sigut purament benèvol, voluntariat, d'una colla de companys que ho hem començat. S'ha de dir que les despeses aquest any no han sigut enormes, vull dir, és una cosa assumible. Això sí, si de cas l'any que ve volem fer una cosa amb molta més envergadura, sí que doncs, caldrà anar a buscar partenaris públics, privats, etc., perquè això tingui doncs, el pes que ha de tenir.
1: Precisament, ara deies, l'any que ve, entenc que això ve per quedar-se amb el mateix format, més o menys?
2: Diguem-ne que ve per quedar-se amb el format de base, però aquí poden entrar noves idees, noves persones, perquè això es faci més gros. Bàsicament, el que volem és intentar anar a trucar a la porta d'ajuntaments, sobretot, i d'altres organismes públics, i també, diem, a comerços, a establiments privats, perquè això doncs, tingui molta distribució, molts punts de distribució arreu del territori de Catalunya Nord. A partir d'aquí, doncs, segurament doncs, es plantejaran més esdeveniments que només l'únic que van fer el 2 d'abril al Grabus, sinó que n'hi haurà més, i sobretot el que venia comentant, crear més punts de distribució.
1: Si algú es planteja doncs, ser un punt de distribució, entenc que serà a l'abril, si algú es planteja ser un punt de distribució o ser benèvol per aquesta iniciativa, com ho ha de fer això?
2: Doncs contactar, parlem per les xarxes socials, que és Instagram, parlem.catnord, tant a Instagram com a Facebook, o per correu electrònic, que és parlem.catnord@gmail.com, i encantats de rebre doncs, propostes, idees, nous voluntaris. Animeu-vos.
1: Molt bé, doncs queda clar en tot cas aquesta primera edició de Parlem que valoreu positivament. Albert Riera, ets un dels organitzadors. Moltes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres, Ràdio Arrels.
0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Tal com era previst, la calor ja és aquí, a temperatures màximes aquesta tarda de 27 graus a la plana del Rosselló i fins a 19 graus a Cerdanya. Aquesta calor que ens acompanyarà en els pròxims dies per arribar dilluns als 30 graus. De moment, demà a la matinada, temperatures mínimes de 6 graus al Capcir a 15 graus a la plana. A la tarda, les màximes 26 a Perpinyà, Prada i a Ceret, 23 a Sallagosa, 20 graus a Formiguera. Tot això sota el sol que finalment semblaria ser que ens acompanyarà els pròxims dies i almenys fins al cap de setmana inclòs, amb sempre aquesta constant d'unes temperatures màximes altes que aniran progressant, sobretot a la muntanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels.
1: A Tarragona, 93.1.
2: Un cotxe jo, cotxe màgic amb bruixet, per volar amunt tu i jo, i veure el món revoltat. Si tingués un poc de màgics, ja me sabria de

0: has de refiar-te si serà per bé o per mal, però ben segur que mai més res no serà igual. I és que ja tinc jo que viure així, amb l'aigua el cor no pot ser bo.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
4: Tal com era previst, la calor ja és aquí, a temperatures màximes aquesta tarda de 27 graus a la plana del Rosselló i fins a 19 graus a Cerdanya. Aquesta calor que ens acompanyarà en els pròxims dies per arribar dilluns als 30 graus. De moment, demà a la matinada, temperatures mínimes de 6 graus al Capcí a 15 graus a la plana. A la tarda, les màximes 26 a Perpinyà, Prada i Ceret, 23 a Sallagosa, 20 graus a Formiguera. Tot això sota el sol que finalment semblaria ser que ens acompanyarà els pròxims dies i almenys fins al cap de setmana inclòs, amb sempre aquesta constant d'unes temperatures màximes altes que aniran progressant, sobretot a la muntanya.
2: Rosselló,
1: Vallespí,
2: Conflent,
1: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de clàssica.

No era pas gaire tard per no veure-hi massa clar. No caminava, em gronxava per la cera del carrer. Sols una moneda dringava entre els meus dits bruts.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Tal com era previst, la calor ja és aquí, a temperatures màximes aquesta tarda de 27 graus a la plana del Rosselló i fins a 19 graus a Cerdanya. Aquesta calor que ens acompanyarà en els pròxims dies per arribar dilluns als 30 graus. De moment, demà a la matinada, temperatures mínimes de 6 graus al Capcir a 15 graus a la plana. A la tarda, les màximes 26 a Perpinyà, Prada i a Ceret, 23 a Sallagosa, 20 graus a Formiguera. Tot això sota el sol que finalment semblaria ser que ens acompanyarà els pròxims dies i almenys fins al cap de setmana inclòs, amb sempre aquesta constant d'unes temperatures màximes altes que aniran progressant, sobretot a la muntanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
0: A Taurinyà, 95.5.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

Titina, fes-me un petó, que jo et donaré. Un rentaplat, un esgarranyat,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Tal com era previst, la calor ja és aquí, a temperatures màximes aquesta tarda de 27 graus a la plana del Rosselló i fins a 19 graus a Cerdanya. Aquesta calor que ens acompanyarà en els pròxims dies per arribar dilluns als 30 graus. De moment, demà a la matinada, temperatures mínimes de 6 graus al Capcir a 15 graus a la plana. A la tarda, les màximes 26 a Perpinyà, Prada i a Ceret, 23 a Sallagosa, 20 graus a Formiguera. Tot això sota el sol que finalment semblaria ser que ens acompanyarà els pròxims dies i almenys fins al cap de setmana inclòs, amb sempre aquesta constant d'unes temperatures màximes altes que aniran progressant, sobretot a la muntanya.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
4: Arrels.
5: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: Parlem ha estat una iniciativa que ha començat aquest 2026 a Catalunya Nord per fomentar el català i donar-li visibilitat en aquesta llengua a Catalunya Nord. I ara ja s'ha acabat, diguem, aquesta iniciativa del 2026 i podem saludar un dels seus organitzadors, que és l'Albert Riera. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Primer de tot, ens pots explicar una mica què és aquesta iniciativa Parlem?
7: Sí, Parlem bàsicament és una iniciativa popular que té per objectiu fomentar l'ús del català al carrer, en les converses quotidianes, fer-lo més visible d'alguna manera, i ens inspirem en una iniciativa de caire similar que fa uns 10 anys que s'està fent al País Basc, que es diu Euskara al Dia, i es basa a partir de tres batges, que és bàsicament un batge que és una boca, que vol dir que jo parli català, en aquest cas nostre, un batge groc, que és una orella, que vol dir jo comprenc, no el parli encara, però el puc entendre més o menys, i un tercer batge, que és un ull, que simplement sóc un debutant i vull vinc a observar, vinc a aprendre des del debut.
6: Aquesta iniciativa, com deia, l'heu iniciat aquest mes d'abril a Catalunya Nord. Durava del 2 al 25 d'abril, era una mica els temps que havíeu posat. No sé quina valoració en feu d'aquest mes d'abril, aquesta primera prova, diguem, de la iniciativa Parlem.
7: Estem contents. Tenint en compte, diguem, les mans que hem començat aquest projecte, amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torquatí, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros i que hem rebut, diguem, molt bon feedback de la gent, amb molta gent animada, diguem-ne, a involucrar-se, a participar l'any que ve de manera activa, organitzant, sent ambaixadors del projecte. I, per tant, hem tingut bon retorn. Hem tingut un total de 650 batges distribuïts que han fet la seva feina, sobretot al Rosselló i un poquet al Conflent i al Vallespí, però sobretot al Rosselló, i amb moltes idees i moltes ganes de millorar-ho i de fer-ho més gros per al 2027.
6: Clar, aquests 650 batges s'han hagut de pagar, entenc. Com us heu organitzat això? Ho heu gestionat tot des dels voluntaris o com ha funcionat?
7: De moment no s'ha creat cap associació, però segurament s'haurà de fer. Ha sigut purament benèvol, voluntariat, d'una colla de companys que ho hem començat. S'ha de dir que les despeses aquest any no han sigut enormes, vull dir, és una cosa assumible. Això sí, si de cas l'any que ve volem fer una cosa amb molta més envergadura, sí que doncs, caldrà anar a buscar partenaris públics, privats, etc., perquè això tingui doncs, el pes que ha de tenir.
6: Precisament, ara deies, l'any que ve, entenc que això ve per quedar-se amb el mateix format, més o menys?
7: Diguem-ne que ve per quedar-se amb el format de base, però aquí poden entrar noves idees, noves persones, perquè això es faci més gros. Bàsicament, el que volem és intentar anar a trucar a la porta d'Ajuntament, sobretot, i d'altres organismes públics, i també, diem, a comerços, a establiments privats, perquè això doncs, tingui molta distribució, molts punts de distribució arreu del territori de Catalunya Nord. A partir d'aquí, segurament doncs, es plantejaran més esdeveniments que només l'únic que van fer el 2 d'abril al Grabuix, sinó que n'hi haurà més. I sobretot el que venia comentant, crear més punts de distribució.
6: Si algú es planteja doncs, ser un punt de distribució, entenc que serà a l'abril, si algú es planteja ser un punt de distribució o ser benèvol per aquesta iniciativa, com ho ha de fer això?
7: Doncs contactar Parlem per les xarxes socials, que és Instagram, parlem.catnord, tant a Instagram com a Facebook, o per correu electrònic, que és parlem.catnord@gmail.com, i encantats de rebre doncs, propostes, idees, nous voluntaris. Animeu-vos.
6: Molt bé, doncs queda clar, en tot cas, aquesta primera edició de Parlem, que valoreu positivament. Albert Riera, ets un dels organitzadors. Moltes gràcies per atendre'ns.
7: A vosaltres, Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels, a tu i 95.

0: El bruixot malvat que feia pudor de cremat. Llegit per Tanyit Salvador.
1: Mira aquí que una vegada hi havia un bruixot que vivia dintre d'un volcà. El volcà no era actiu, però encara feia molta pudor de cremat. I per tant, el bruixot també en feia. I com que era malvat, doncs era el bruixot malvat que feia pudor de cremat. Ah, i una altra cosa, era gandul. Tan gandul que no feia res. Ni endreçava, ni netejava, res. No feia res de res. Fins i tot li costava fer màgia. I quan en feia? Ai, quan en feia. Doncs ara ho veureu. Doncs aquell dia, estirat al seu sofà, va pensar que li caldria algú que vingués a endreçar i netejar la seua casa. Però algú que se quedaria dintre del volcà amb ell, per sempre més. Naturalment, sabia que ningú voldria venir a viure amb ell dins aquell lloc pudent. I doncs va pensar que li caldria raptar algú. Mireu si n'era de malvat. A més de la vareta màgica, tenia una pantalla. Màgica, també, naturalment. Que li permetia veure el que passava fora i fins i tot podia arribar a veure el que passava dintre de la casa de la gent que vivia en un poble no gaire lluny del volcà. Això ho podia fer gràcies a un botó vermell que hi havia a la pantalla. I així ho va fer. I va veure que dins la casa que hi havia més a prop hi havia una nina que se deia Estel. I va pensar... Aquesta nina convindria molt bé. Sembla espavilada. Ara esperaré que tot sigui ben fosc a fora i l'aniré a raptar. Quan va ser negra nit, va sortir. I gràcies a la seva pantalla va veure que l'Estel dormia. I amb la seva vareta va poder extreure la nina de casa seva i la va portar dins el volcà. Els bruixots poden fer aquestes coses, sobretot si són malvats. Quan se va despertar l'Estel, penseu si se va espantar i penseu si se va enfadar quan el bruixot li va haver explicat què volia. Primer l'Estel va plorar molt, molt. Però com que era una nina valenta, li va dir que mai de la vida, mai faria el que li demanava i que ella volia tornar a casa seva, amb els seus pares, i prou. Doncs com que això no va agradar pas al bruixot, va castigar l'Estel i la va fer venir petita i la va tancar dins una gàbia. Te deixaré tancada aquí mentre no me vulguis obeir, va cridar. I se'n va anar cap al sofà. Pobre Estel, què podia fer ara? No podia cridar perquè ningú la podia sentir de tan lluny. No tenia res per trencar els barrots i tampoc tenia força ara que era tan petita. Tot d'una, va veure una ombra que s'apropava sense fer soroll i que venia a ensumar la gàbia.
2: Ai,
1: va pensar la nina. Què és això?
2: No tinguis por, va dir Nyic-Nyic. Sóc un ratolí. Ho he vist tot i te vull ajudar.
1: Aquest bruixot malvat ha de rebre una lliçó. Deixa'm a fer. Doncs el Nyic-Nyic va anar cap al sofà on hi havia el bruixot malvat i s'hi va enfilar i va fer un petit xiscle com fan els ratolins. Quan el bruixot va sentir el xisclet i, sobretot, quan va veure el ratolí, va saltar i se va posar a cridar i a córrer com un boig fins que va pujar damunt d'una cadira. I sí, era un bruixot que tenia por dels ratolins. Ah, i us he de dir una altra cosa. Havia deixat caure la seva vareta màgica i ja no podia fer res més. A més, quan els altres ratolins, que n'hi havia molts, van sentir tot l'enrenou, van arribar corrents i van encerclar la cadira. El bruixot tremolava com una fulla.
2: Mira, va dir en Nyic-Nyic, si no vols passar la resta de la teva vida damunt d'aquesta cadira, has de fer tot el que et direm. Primer m'has de dir confiant a la vareta màgica, perquè l'Estel pugui tornar a casa seva. I després t'has de posar a netejar aquell lloc, que fa pudor de tan brut que és. A nosaltres els ratolins ens agraden les coses netes i endreçades. Ah, i una cosa encara. La teva vareta la guardarem nosaltres i així no podràs raptar ningú més.
1: I així va ser. Primer van ajudar l'Estel a tornar a casa seva. I després el bruixot va haver de netejar i endreçar tot. I això de netejar ho havia de fer cada dia. D'aquesta manera, els ratolins van viure molt feliços, en un lloc net, i no li van tornar mai més la seva vareta màgica. I tot això que us he explicat ha passat i no ha passat, però el conte s'ha acabat. Catacrac!

Si anessis lluny, tan lluny que no sabés, tan lluny que no sabés, tampoc ningú sabria el meu destí.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels ulls dels infants.
0: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia a tots i a totes. Em dic Andrea i m'agrada els animals.
4: Hola, Andrea. Em dic Chloelina. El meu animal preferit és el gafar i com es pot fer circ.
5: Bon dia, Andrea i Chloelina. A mi també m'agrada molt els animals i el meu animal preferit és la guineu.
6: Hola a tothom. A mi també m'agrada molt els animals, però a mi el meu preferit és el gos i faig rugby.
7: Bon dia a tothom. A mi també m'agrada molt els animals. Els meus preferits són els gossos i els felins i com esport, faig rugby i escalada.
8: Sabeu que a jo em preocupa la destrucció natural i els caçadors furtius?
6: Així a mi un tema que em preocupa molt és molt trista. Maten animals no només per tenir beines o d'altres coses per tenir diners.
3: Sabeu quants elefants queda a dintre de la reserva natural d'Àfrica? Queda entre 400.000 i 415.000.
5: Trobem que els homes no tenen dret de destruir la natura.
7: Els caçadors furtius són persones que practiquen la caça de manera il·legal o sense permís.
6: A més, sabeu que entre el 2019 i el 2020 saben tallar 526 milions d'arbres només a l'Amazon.
8: Si es talla massa arbres, l'oxigen es baixarà.
3: Si fem mal a la natura, ens fem mal a nosaltres.
7: La natura està en perill per causa de la gent. La natura s'està morint perquè es tallen massa arbres, es contamina l'aigua i l'air. Quan la natura es destrueix, els animals poden perdre cases.
8: Aproximadament un de cada 3 boscos del planeta estan per culpa de la talla d'arbres i els incendis. Hi ha incendis que es formen per causa d'unes bourrilles.
5: Molts animals perden casa seva per causa dels humans que destrueixen el bosc on viuen.
7: Ara canviem de tema.
3: Els animals poden desaparèixer per sempre i no tornar mai més.
8: Bones notícies. Hi ha persones que protegeixen la natura. Hi ha gent que protegeix els animals o que cuiden els boscos i els rius.
6: Tothom pot ajudar la natura amb petits gestes.
7: El que podem fer és de no jetar deixades a terra, respectar els animals i la natura i explicar als altres per què és tan important de cuidar-la.
9: Adeu a tots i a totes.
10: Gràcies de nous haver escoltats.
2: Ràdio Bressola.
0: A Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Avui tenim amb nosaltres un cantautor terrassenc, en Roger Torner. Roger, ets tu qui compons totes les teves cançons?
4: Sí, clar, clar. Soc un cantautor de cap i peus. Em considero almenys cantautor, sí, sí.
3: Quines són les condicions que necessites per escriure? Estar més tranquil, estar envoltat de gent, al matí, la nit... I tens un moment o alguns tips per tenir més inspiració?
4: No, la veritat és que no. O sigui, sí que sempre quan composo acostumo a estar sol jo. Pues això, la tranquil·litat sí que crec que és important, no? Que posar-se en un estat, diguem, pues, propici perquè sorgeixin les idees, perquè sorgeixi la cançó. Però a part d'això, no tinc un... Sí que és veritat que hi ha èpoques en les que les cançons em surten més fàcils, o que estic més inspirat, però crec que la inspiració també es pot forçar una mica a vegades. Aquesta idea tan romantitzada de la inspiració que et ve, no? La musa que apareix i tal, també tu pots treballar. Jo realment, quan composo, doncs estic treballant, estic amb un diccionari de sinònims, no? Vull dir que també pots forçar aquesta creativitat i que hi hagi algú que t'inspiri, no sé, trobar la inspiració en altres llocs, no? Bàsicament, no sé, no hi ha un consell, no hi ha una regla, no hi ha un... No et diria, no et sabria dir, la veritat.
3: I què és el que t'inspira? Són les situacions de vida, les teves situacions, coses amb les quals parles potser amb els teus amics, amb els teus companys? Què és concretament el que t'inspira?
4: Doncs suposo que sí. L'experiència que un viu, doncs, influeix a l'hora d'escriure les cançons. Però agafo la inspiració de diferents bandes, no? També pot ser que hagi vist una pel·lícula i m'hagi inspirat la pel·lícula i m'hagi vingut una idea al cap, no? I, ostres, doncs podria fer una cançó que parlés d'això. El que sí que veig que a totes les cançons que faig hi ha un denominador comú, i és que quan composo hi ha algú, quan començo a composar perquè hi ha hagut algú que m'ha atrapat, no? Pot ser, doncs, això, una idea, pot ser una frase, pot ser una roda d'acords, una melodia, no? I llavors hi ha algú que t'atrapa en aquella cosa, no? I a partir d'allà, doncs, comences a construir una cançó. El guai de construir cançons també és que pots construir la casa per la teulada, i és igual si comences pel final, que la qüestió és anar construint, i és divertit, la veritat, m'ho passo bé composant.
3: A la portada del teu disc, d'aquest disc Dr. Pearson, hi ha una foto amb llums. Per què haver triat aquesta foto?
4: Aquesta foto és el dibuix, bueno, és un dibuix una mica més abstracte, d'unes llums que hi havia al meu pis de quan vivia a Terrassa. I a la part de... Jo ara visc a Lleida des de fa 3-4 mesos, però des de que vaig néixer he estat vivint a Terrassa. Portava 27 anys vivint a Terrassa. I els últims 5 anys vaig estar vivint en un pis del carrer Doctor Pearson, que per això l'àlbum es titula així. I en aquest pis hi havia unes llums al sostre del menjador que eren una mica peculiars. Llavors vam agafar una foto d'aquestes llums i les vam dibuixar així d'una forma més abstracta, que és també suggerent, i és bàsicament això. És bastant, bastant cutre l'explicació, però és aquesta.
3: Perquè per tu ha sigut potser un gran pas de canviar-te de pis, de passar de Terrassa, on havies viscut tota la teva vida, per anar a Lleida.
4: A Lleida, sí. Sí, clar. Realment ha sigut aquest àlbum com un tancament d'època, no? Llavors per això també m'ha fet il·lusió que quedés com... Bueno, doncs el títol que sigués al carrer d'on vivia... I al cap i a la fi, totes les cançons que surten en el disc les he composat en aquell pis. Llavors, és com aquest tancament d'etapa que està guai, no? I queda emmarcat en aquest àlbum que es diu Dr. Pearson.
3: Dr. Pearson és el disc que estem presentant aquesta setmana, i parlarem ara de la cançó Si la llum desapareix. Qui o què representa per tu aquesta llum, Roger?
4: Bé, la, si la llum desapareix, clar, també és una metàfora. La llum... representa una persona, no?, que ja no està amb tu. Llavors, aquesta cançó, Si la llum desapareix, parla del dolor que un pot arribar a sentir quan una persona que ha estat convivint amb tu ja no viu entre les mateixes quatre parets en les que vius tu, no? Llavors és com que marxa aquesta llum i et quedes una mica més

0: que de res. Acabem d'escoltar Si la llum desapareix, de Roger Torné. Demà, a la mateixa hora, podreu sentir una altra cançó del seu disc, Doctor Pearson. També podreu escoltar l'entrevista sencera a la nostra web, radioarrels.cat, o al nostre Spotify.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Desembre del 1999. Feia pocs mesos que la guerra de Kosovo s'havia acabat. Un conflicte que en un primer moment va oposar l'exèrcit iugoslau als independentistes albanesos de Kosovo i després a les forces de l'OTAN que van bombardejar objectius iugoslaus. 3 anys de conflicte que van provocar milers de refugiats. Ràdio Arrels va parlar en aquell moment amb Francesc Dalmases, responsable de la ONG catalana Acció Solidària, present a Kosovo.
4: Sí, sí, de fet nosaltres ja hi érem durant l'any 98, quan encara, diguem, el conflicte no havia arribat a les primeres plaques dels mitjans de comunicació, però de fet quan la policia i l'exèrcit servia feia uns quants mesos que estava iniciant o preparant el que seria l'ofensiva de l'exèrcit iugoslau, i quan hi havia com un flux important de refugiats cap a Macedònia i cap a Albània. Actualment nosaltres el que mantenim és l'acció cap als refugiats que queden a Albània, Macedònia amb prou feines se'n queden, i Albània, tot i que s'ha reduït molt la quantitat, perquè es considera que no n'hi haurà pas més de 5 o 6.000,

0: Actualment encara queden refugiats, doncs.
1: Sí, sí, sí, perquè a les zones on van ser més durament castigades per la guerra no hi ha les infraestructures suficients per viure-hi. No hi ha cases, no hi ha escoles, territoris minats, etc. La qual cosa ha obligat a molta gent a esperar l'estiu proper per tornar, perquè ara amb l'hivern a sobre, Kosovo és una zona muntanyosa i molt freda, i doncs no feia gaire aconsellable començar feines de reconstrucció doncs a partir de setembre, octubre, novembre, que és quan la majoria dels refugiats van tornar.
0: Bé, us ocupeu doncs d'aquests refugiats, però entreu també a Kosovo vosaltres?
1: Sí, d'una banda continuem treballant a Albània, a l'alberg a Catalunya, aquest alberg que acull, té capacitat per acollir fins a 500 refugiats, actualment només en tenim 350 i escaig, i a més serveix de menjador públic per la població albanesa més necessitada, és un alberg que tenim a Tirana. I d'altra banda, nosaltres hem començat el que són projectes de cooperació i desenvolupament a Kosovo mateix, que han estat a partir de projectes de formació. Nosaltres estem treballant a dues escoles, una propera a la frontera amb Albània i l'altra trucant, encara no a Pristina mateix, però ben a prop.
0: Tu personalment, Francesc, hi vas a Kosovo? Sobre el terreny?
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, durant aquest any, entre Albània i Kosovo m'he passat prop de 5 mesos fora de fora dels països catalans, doncs participant en primera mà. De fet, una de les característiques d'Acció Solidària és, d'una banda, treballar sempre en contraparts. Nosaltres hem buscat organitzacions albaneses que ens mereixessin la confiança de tota la gent que col·laborava des dels països catalans, i de l'altra, doncs, és també poder garantir de primera mà amb logistes de l'organització que els projectes es realitzen. Per això no parlem de molts projectes, però sí podem garantir que aquests projectes es fan com a mínim amb la presència de catalans i sobretot revertint també amb ocupació a empreses i col·lectius de la zona on estan treballant.
0: 1999, Francesc Dalmases, responsable de l'ONG catalana Acció Solidària, present a Kosovo i a Albània per ajudar els refugiats de la guerra de Kosovo.
2: Radio Arrels, a Salelles, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Avui parlem per telèfon amb l'Antoni Vives, que és membre de l'associació Proposta Nacional i que aquesta associació organitza la trobada nacionalista el 29, 30 i 31 de maig a Girona. Antoni Vives, bon dia.
4: Hola, bon dia. Què tal? Com anem?
3: Anem superbé. Gràcies per atendre Ràdio Arrels. Abans de tot, què és l'associació Proposta Nacional?
4: Doncs som un grup de persones que ens coneixem de fa molts anys, la major part dels quals pertanyem a la generació que comença a retirar-se. Tenim molts de nosaltres som a la ratlla dels 60, els passem, que ens hem proposat construir alguna mena de nexe amb la gent més jove del país, del conjunt dels països catalans, i compartir amb ells doncs, la inquietud pel present i pel futur del país. Senzillament és això. Per tant, és una associació de persones nacionalistes que volem projectar-nos cap al futur, en comunitat, i volem reflexionar junts.
3: Sou un grup decebut del 2017?
4: Jo no diria decebuts, ans al contrari, jo crec que animats precisament per la vibració que va significar l'any 2017, sense cap mena de nostàlgia, però volem, a partir d'allò, tirar cap endavant i mirar cap endavant. També admetent que els ritmes del conjunt dels països catalans són diferents, però al mateix temps esperonats per aquella experiència.
3: Justament, per vosaltres el nacionalisme concerneix tots els països catalans?
4: Sí, nosaltres entenem la nació com a nació completa, que és el que faria qualsevol persona que miri el mapa i que miri el que som i el que hem estat i que entengui que precisament en la dimensió de països catalans és quan la nació té sentit. Fora d'això, no som res més que les engrunes que voldrien que els nostres enemics fóssim. I, per tant, sí, els Països Catalans és el nostre marc d'acció i el nostre marc nacional.
3: Parlem d'aquesta trobada nacionalista, és la tercera edició?
4: Sí, senyor, la tercera ja. Doncs ens hi vam posar al començament molt inspirats per les trobades que organitzava Max Kanner fa 30 o 40 anys, on, quan nosaltres érem joves, vam conèixer els nostres grans i vam conèixer també gent de la nostra pròpia generació. I així, fent generacions, com vam aconseguir, doncs, després, tots nosaltres, militar en diversos llocs, tenir responsabilitat governamental, també en diverses administracions, més o menys protagonisme en el món cultural. Ens hi vam posar fa 3 anys, ho vam fer a Vic, hem fet 2 edicions a Vic amb el suport de la ciutat i ara, doncs, amb el suport de la ciutat de Girona, ho fem a Girona mateix i esperem que vagi tan bé com ha anat a les 2 edicions anteriors.
3: Les edicions anteriors han anat bé. Què proposeu en aquesta trobada a Girona? 3 dies?
4: Doncs fem en primer lloc, comencem divendres 29, atorgant el Premi Països Catalans a 2 entitats. Vull recordar que el primer premi va ser concedit a Òmnium, precisament de la Catalunya Nord. Doncs farem això. Divendres tindrem diverses sessions, reflexionant sobre la situació del país ara que fa 50 anys de la publicació de l'intent de genocidi cultural escrit per Josep Benet, en quina situació estem, també a tot el país. Després tindrem taules sobre la situació econòmica i sobre el model econòmic del país i com aquest model econòmic és el que després determina les tensions socials, demogràfiques que tots coneixem. Després tindrem una taula a la qual donem molta importància entre vells i joves, o vells vol dir gent de la generació sí. més gran i la generació més jove de nacionalistes, on hi tindrem persones com l'Isidor Marí o en Salvador Cardús conversant amb les militants més joves del nacionalisme social, cultural i de les xarxes del nostre país. Farem una reflexió sobre la intel·ligència artificial i el que representa això per la catalanitat i també una aproximació a d'altres formes d'entendre, com ja comentava abans, però ja més específicament, estructuralment, els models econòmics que han de, anem a dir així, fer evolucionar el país cap a situacions més pròsperes. I quan dic el país, vull dir el conjunt del país, insisteixo, del conjunt dels països catalans.
3: Bé, i són tots els territoris i estan representats, d'una manera o d'una altra?
4: Exactament. I sempre tenim molta cura de que tothom s'hi senti representat, de que els altres, que la gent que ve del País Valencià pugui entendre què passa al Principat, que la gent que ve de les Illes entengui què passa a la Catalunya Nord. També volem parlar de la situació del català a la Franja de Ponent. Bé, doncs el que volem és generar una dinàmica que després, el que és important, Enric, no és tant el que passa a les taules rodones ni els col·loquis, el que és important és el que passa fora de les taules rodones i fora sí. dels col·loquis. Perquè això, és, i vaja, tu i jo ho sabem perfectament, perquè en el fons som fruit d'això tots dos, el més important és precisament la conversa informal, dinant, sopant o passejant, en aquest cas per una ciutat tan bonica com Girona.
3: Per això heu previst dinars i sopars de germanor, una taverna, dinars. Que serà segurament molt atractiu.
4: Exactament, a més ho fem allà a la Fundació de Girona, a la Fundació, al Foment gironí, que això ens permet també doncs, fer-ho al carrer, en una plaça. Esperem que sigui bonic i que tothom s'hi senti confortable. També fem visites culturals, ho vam fer a Vic amb molt d'èxit, ho farem a Girona també amb el mateix èxit.
3: Sí, val la pena. També les coses, jo diria, o estrella, que no és el cas, però evidentment són les conferències, la inaugural i la de cloenda.
4: Exacte, la conferència inaugural la farà l'Enric Calpena, precisament, recordant aquests 50 anys des de la publicació de l'intent de genocidi d'en Benet, però fent una avaluació del moment en el qual vivim ara mateix. I la de cloenda serà feta per en Vicenç Sanchís, el periodista del País Valencià, porta molts anys treballant en mitjans de comunicació tant al País Valencià com al Principat. De fet, el conjunt dels països catalans, perquè sempre ha participat en projectes de països catalans que té una visió lúcida i, a més, jo diria realísticament optimista o realistament optimista sobre el present i el futur del país, sempre pensant en com incorporar les noves generacions al pensament crític nacional.
3: Antoni Vives, secretari de l'Associació Proposta Nacional, com s'ha de fer per venir?
4: Doncs és molt senzill, hi ha una web que ara, a Instagram i em sembla que també és a Twitter, si busqueu trobada nacionalista, allà hi ha un formulari molt senzill que l'heu d'omplir i senzillament així podeu us hi podeu inscriure, però si a més no teniu temps, veniu el dia 29 o veniu el dia 30 o veniu el dia 31, passeu de la Generalitat de Girona, a l'Hospital de Santa Caterina, i serem allà i us acollirem.
3: Per aquesta trobada nacionalista es proposa una participació als que vindran. És que hi ha algunes ajudes possibles per als que tenen algunes dificultats econòmiques?
4: I tant. En primer lloc, vull dir que la participació està pensada per donar valor, precisament, a la trobada. I així tothom també, encara que amb una mesura molt, jo diria, assequible, doncs es demana aquesta participació. Tanmateix, som conscients que hi ha molta gent jove o gent gran que té dificultats per, no només per arribar a final de mes, sinó per la vida del seu dia a dia, i per tant nosaltres vaquem tant la matrícula com l'estada o el viatge, fins i tot aquelles persones que ens ho demanin. Per tant, en el moment de la inscripció, si necessiteu aquesta mena de beca, no dubteu a fer-ho saber i ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de, doncs, de fer-la efectiva. I així, quan més serem, més podrem discutir i millor podrem avançar junts cap a la realització dels nostres objectius. Tingueu present que hi haurà llibres, que repartirem també conferències que hem editat amb un editorial d'aquí de Mallorca, Menciola, les conferències de l'any passat, que són molt interessants, i ens proposem anar publicant també estudis, llibres, assajos al voltant de la qüestió nacional.
3: Antoni Mives, moltes gràcies. Doncs recordem, la tercera trobada nacionalista dels Països Catalans se farà el 29, 30 i 31 de maig d'aquest any, evidentment, i podeu trobar tota la informació a trobadanacionalista.cat. Moltes gràcies, Antoni Mives.
4: Gràcies a tu, Enric, i gràcies a Ràdio Arrels. Gràcies de tot cor.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Com moltes llengues, el català evoluciona amb el temps, integra noves paraules, nous conceptes i a vegades les sigles, les abreviatures, se transformen en paraules. Les més conegudes internacionalment són radar, sida, làser, ovni. Sí, no són pas veritables mots, són sigles. Les lletres de radar són les inicials de Radio Detection and Ranging. Sida prové de les inicials de Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Làser s'ha creat a partir de la sigla de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. OVNI prové de Objecte Volador No Identificat. Encara més exemples, potser menys coneguts. En informàtica parlem de bits, com el bitcoins. Bé, bit prové de la sigla Binary Digit. I les bombetes que il·luminen el vostre passadís ara són LEDs. LED prové de la sigla Light Emitting Diode. Total que sense saber-ho, cada dia parlem anglès.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
5: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
7: Tal com era previst, la calor ja és aquí, a temperatures màximes aquesta tarda de 27 graus a la plana del Rosselló i fins a 19 graus a Cerdanya. Aquesta calor que ens acompanyarà en els pròxims dies per arribar dilluns als 30 graus. De moment, demà a la matinada, temperatures mínimes de 6 graus al Capcir a 15 graus a la plana. A la tarda, les màximes 26 a Perpinyà, Prada i a Ceret, 23 a Sallagosa, 20 graus a Formiguera. Tot això sota el sol que finalment semblaria ser que ens acompanyarà els pròxims dies i almenys fins al cap de setmana inclòs, amb sempre aquesta constant d'unes temperatures màximes altes que aniran progressant, sobretot a la muntanya.
0: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
8: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
7: Dimecres 20 de maig, Ràdio Arrels. Cada dimecres en aquesta hora establim comunicació amb l'advocat Pere Becca. Pere, bon dia.
9: Bon dia.
7: I avui, Pere, t'interesses a Catalunya Nord, al color polític d'aquest territori, si es pot dir així, i justament vols intentar respondre a la pregunta si es pot dir que avui Catalunya Nord és majoritàriament d'extrema dreta.
9: Si es surt aquesta pregunta és perquè amb la relació que podem tenir amb gent del Principat sempre hi ha aquesta relació, però com és que estigueu amb aquestes condicions que guanya l'extrema dreta totes les eleccions que surten? I si mirem el panorama dels últims anys, és evident. l'extrema dreta, o almenys el Rassemblement Nacional, va guanyar una primera vegada l'Ajuntament de Perpinyà amb Aliot i l'ha tornat a guanyar aquest últim any i a primera volta, és a dir, més de 50% de vots a primera volta, com va guanyar fa anys algun poble petit, com Baixàs, però també ara a Ribes Altes o a Elna, que si hi ha un poble que més específicament té tradició catalana, seria el poble d'Elna, i doncs que ha guanyat un membre del Rassemblement Nacional. També ha guanyat l'extrema dreta a la comunitat de municipis de Perpinyà Mediterrània i tinguent en compte que aquest guany s'ha fet sense cap discussió, ja que només per l'elecció del president hi ha hagut una altra candidatura d'esquerra, però poc significativa, però que per lo de més, per lo que és els vicepresidents, només hi havia un candidat per cada escó i que, doncs, no hi ha hagut discussió. Mirem més amunt, quatre diputades del Rassemblement Nacional i la presència de membres del Rassemblement Nacional al Consell Departamental, que significa que la pròxima etapa, el pròxim objectiu serà probablement d'intentar guanyar el Consell Departamental. Per no parlar de lo que fa de la regió Occitània, recordem que l'anterior elecció, si no hagués hagut la reunió de les dues regions en Occitània, a la part Llenguadoc-Rosselló, haguessin indiscutiblement guanyat a l'Assemblea Nacional. És a dir, que hi ha una onada molt significativa de vots a favor d'aquest partit, d'aquest moviment ideològic, i que això també passa, més o menys, a tota la zona del Mediterrani. Recordem que Carcassona té un ball a l'Assemblea Nacional, com Béziers té un ball de dreta ja fa dos mandats i que ha tornat a guanyar l'elecció a més de 50%, tot i tinguent en compte que, en el cas de Béziers, el candidat que ha guanyat tenia un concurrent que era de l'Assemblea Nacional, doncs no en veig, ha canviat una mica aquesta opció. I a la zona de la província PACA també hi ha una presència important de Rassemblement Nacional. Això vol dir que és un moviment polític i social majoritari a la població. Si només es miren els resultats electorals, semblaria que sí. Per tant, les idees que porten endavant el Rassemblement Nacional no obtenen resposta a la problemàtica que podem conèixer. I la resposta donada més generalment és de seguretat pública, és anti-immigració, és anti-europeu, i cap d'aquestes propostes no tenen la capacitat de resoldre les problemàtiques econòmiques i socials que plantegem al nostre departament de Pirineus Orientals i la ciutat de Perpinyà. Tancar-se, com ho proposa el Rassemblement Nacional, no és una manera de poder tenir una visió de futur, sobretot en un lloc que té una molt forta tradició d'acolliment, tot Catalunya Nord. Recordem que va ser el temps de la retirada que es van acollir, més o menys bé, però que es van acollir poblacions vingudes del sud. Va ser el temps de la tornada del Pied Noir, 1,5 milió de Pied Noir, que s'han anat integrant prou ràpidament i també de sempre, el fet que sigui un lloc de passatge, d'immigració, d'onades diferents, si hi ha hagut portuguesos, si hi ha hagut espanyols que han vingut per raons econòmiques i no solament polítiques, i que tot això ha anat fent, constituint la societat a Catalunya Nord. I doncs, per què ara guanyi l'extrema dreta a través de totes les eleccions que es puguin presentar? Jo no penso realment que sigui perquè l'ideologia mal definida i mal presentada a l'extrema dreta pot ser una ideologia que porti un interès, una seducció per al públic. Més que això, semblaria que és sobretot degut al fet que els altres corrents polítics, que siguin de centre dreta o que siguin d'esquerra, que era un corrent majoritari i tradicional a la zona de Catalunya Nord, estan dividits, estan desprogramats i sense realment cap proposta ni ideològica ni pragmàtica sobre el futur. Sense cap figura dominant, com han pogut ser anys enrere, hi havia alguns polítics que dominaven l'escena política del departament, ara no n'hi ha realment cap que sigui significatiu i, sobretot, sense que aquest mateix Rassemblement Nacional pugui presentar un projecte ni econòmic ni social que realment sigui un projecte de futur. Dir no a la immigració no és un projecte de futur, no és una manera de mobilitzar la gent, sinó de tancar-se. I a llarg termini no podem dir que existeixi una visió de com es pot organitzar el futur de Catalunya Nord, ni tampoc potser de tot l'estat francès, perquè en aquests moments veiem perfectament que no hi ha una definició ideològica clara en aquesta preparació de les eleccions presidencials. I per lo que és de Catalunya Nord, no hi ha cap personalitat política que tingui un pes a nivell nacional, ni hasta a nivell regional, suficientment significatiu, ni hasta el senyor Alliot, de fet, perquè encara que sigui vicepresident nacional del Rassemblement Nacional, ja sabem perfectament que va ser candidat contra l'actual president Jordan Bardella i que sembla que el dia que Marine Le Pen no sigui més al cap d'aquest moviment, Alliot perdrà empenta a través d'aquest moviment i que no representa una figura de capacitat de representació nacional de lo que podria ser Catalunya Nord per tot l'estat francès. Ni hasta les idees que en un moment determinat va intentar portar endavant Jean-Paul Aluy com batlle de Perpinyà, és a dir, aquestes idees de basar el futur de Perpinyà en una recatalanització política amb la vinguda regular de Jordi Pujol en el seu moment, amb l'intent de catalanització, els noms dels carrers, la política catalana, la presència a Barcelona d'una delegació permanent de l'Ajuntament de Perpinyà. Tot això ha anat fracassant, ha anat tancant-se i ha anat perdent empenta, també perquè el Principat s'ha de dir del famós episodi del 2017, del referèndum, de la proclamació de la independència i de la suspensió, que encara queda suspesa, no s'ha ni anul·lat ni renunciat, però que aquest moviment d'independència ha perdut molta de la seva energia. Vol dir que aquest objectiu, aquesta mobilització, que podia ser un projecte a través d'una recatalanització, intentar crear un futur, intentar inscriure Catalunya Nord en el panorama econòmic del Principat de Catalunya, doncs això ja no funciona més. I tampoc, s'ha de dir, en una zona fronterera en la qual hi hauria d'haver-hi un interès major, tampoc funciona l'idea europea, perquè no hi ha mobilització a favor del moviment europeu, de la Constitució europeu, ni se sap exactament quina és la política que porta l'Ajuntament de Perpinyà ni és el Consell Departamental de cara a les institucions europees. Vull dir que estem en un buit programàtic, potser un buit ideològic, que és molt perillós per al futur de la Catalunya Nord, del futur del nostre sector.
7: Pere Beca, has parlat d'una onada significativa de vots per les propostes d'extrema dreta. Doncs quina imatge té avui la societat nord-catalana?
9: Doncs l'imatge que tenim a l'estat francès és una imatge prou negativa. Sembla que la nostra economia visqui sobre la renda, és a dir, molts jubilats, molts assistits socialment, moltes poblacions tancades en grups que són els immigrants, que són també els gitanos, que és un grup que, encara que sigui d'aquí de 4 o 5 segles, no s'han integrat realment, i que tot això no funciona en un aspecte de futur. I l'imatge que donem a l'exterior i especialment al sud queda també una imatge molt marginada, molt tancada i amb molta dificultat a poder-se integrar en un moviment que sigui un moviment de construcció qualsevol i especialment un moviment europeu. No hi ha realment la perspectiva de construcció d'un projecte polític i social que doni una visió de futur. Els moviments polítics actuals a Catalunya Nord no acaben d'expressar-se més enllà de les lluites electorals periòdiques i que no agafen en compte la profunda modificació societal que existeix, societal a través del sorgiment de noves tècniques econòmiques, que hi estem poc integrades, a través de la presa en compte del medi ambient, que tampoc es discuteix massa, i a través, sobretot, de la idea de conviure, del famós vivre ensemble, que havia sigut un moment determinat per la política municipal, perquè no hi ha clarament una capacitat política a formalitzar això. I, de fet, funciona molt com si aquesta situació actual, conservatisme polític, renda social, absència d'iniciativa, fos finalment l'única visió del futur per la nostra província, és a dir, una espècie de gran camp de lleure, de vacances, un lloc que s'hi viu prou bé perquè les condicions climàtiques, les condicions de paisatge són bones i que, doncs, aprofitem-ne i per més endavant ja veurem què passa. El que falta és un concepte més ideològic, més visionari del futur. No sé si el personal polític actual, qualsevol sigui la tendència, i especialment per als del Rassemblement Nacional, tenen qualsevol concepte en aquest aspecte. I estic molt preocupat, i penso que molta gent n'està, de què pot ser el futur nostre si no convertir-se. Un exemple és que un dels majors inversors anunciats actualment a Barcarès és el Club Mediterrani, és a dir, un club de vacances, un organisme per aprofitar de paisatges, però no per desenvolupar la zona, però no per tenir iniciativa. Aquesta és la problemàtica que estem vivint i això potser és una de les explicacions del tancament polític que proclama el Rassemblement Nacional. Gràcies per la seva atenció.
7: Gràcies, Pere Beca. Recordem que et podem retrobar cada setmana, cada dimecres, aquí a les zones de Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. Bon dia.
9: Bon dia. Fins la setmana entrant.
8: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent-Canigó. Us informo que del diumenge 24 de maig fins al 31 de maig, l'oficina de turisme organitza Azimunt, una setmana esportiva totalment dedicada a les activitats de natura al cor del Conflent. Bicicleta, senderisme, trail, cadascú podrà avançar al seu ritme, però tots en la mateixa direcció. Al programa, diumenge 24 de maig, la ciclo de jo, amb una excursió ciclosportiva, una excursió gravel, un recorregut BTT pels nens, una caminada lúdica, escape del bosc. Del dilluns 25 al divendres 29 de maig, una excursió guiada cada dia. Els dies 30 i 31 de maig, el trail del Conflent. Programa complet i inscripcions sobre www.turisme-canigó.com. No us perdeu aquesta setmana d'animació esportiva al Conflent.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: El 20 de maig del 1957 neix Enric Hernàez. El cantautor barceloní va enregistrar el seu primer disc de dues cançons l'any 1980, Carme i T'he sorprès a mitja veu. Després va marxar un temps a Brasil i després de tornar, el 1984, va gravar el seu primer llarga durada titulat Una foguera de Sant Joan en ple gener, que va presentar al Festival Grec de Barcelona. Els anys següents, Enric Hernàez va col·laborar amb Joan Bibiloni, Josep Maria Bardagí o encara Jordi Gas. A partir dels anys 90, inicia una nova etapa amb la música per una pel·lícula i un homenatge a Neil Young. Als anys 2000, Enric Hernàez va fer un disc de musicació de poemes abans de publicar el 2010 una antologia del seu repertori. Escoltem ara Una foguera de Sant Joan en ple gener.

0: Fins aquí una foguera de Sant Joan en ple gener de l'Enric Hernàez.
1: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
2: La primavera és temps per sembrar, però no sempre fa bon temps, i això també pot fer anar malament les collites.

0: El Zoo d'en Pitu és una versió una mica diferent, no?
1: Exactament. El Zoo d'en Pitus, tots els que heu estudiat o llegit una mica en català quan éreu petitets, jovenets, infantil, diguem, El Zoo d'en Pitus segur que és una novel·la clàssica del Sebastià Sorribes que tots heu llegit. És la història d'un jove, d'un nen que és malalt i que els seus companys decideixen per recollir diners de muntar un zoo, per pagar-li la seva estada a l'hospital, per fer-ho en resum. És un superclàssic de la literatura infantil que ha marcat generacions i últimament els últims anys s'estan fent moltes adaptacions gràfiques de novel·les clàssiques. No era massa el cas de novel·les clàssiques infantils perquè no potser no calia, diguem, per necessitat d'accedir a la lectura, no? Però acaben de publicar a La Galera una adaptació de Carles Miralles i amb els dibuixos de Gaieta Maria del famós Zoo d'en Pitus de Sebastià Sorribes. Llavors, jo, més que res, és per tornar a posar aquest clàssic a l'actualitat. Llegiu el Zoo d'en Pitus en versió normal, però sempre penso que per la gent que s'inicia la llengua catalana i que té dificultats potser en entrar en una novel·la o que comença a llegir en català, doncs la versió gràfica potser és la millor manera d'entrar-hi. I llavors aquí us recomano la versió gràfica del Zoo d'en Pitus, que és publicat a La Galera.
0: Moltes gràcies, Joana.
1: A vosaltres.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
3: Radio Arets, a Enveig, 93.1.
4: No volem ser el que no sem, però tampoc no volem dir exactament el que diem. Per sort sovint no diem res. Mas ocupats a voler ser, tot descuidant, que sense dir ningú no sap si és que sem.
5: Ningú no sap

Sé, però això a cops voldríem dir que no estem sols, però no gosem perquè creiem que tothom sap el que ja sem. I és així com sense ser més i menys del que serem. Somiem de dir i que ens sentin, somiem de ser per molt temps el que

0: Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent-Canigó. Aquest diumenge 24 de maig, l'oficina de turisme Conflent-Canigó us convida a la Ciclo de Jau, una jornada esportiva i festiva al voltant del mític Col de Jau. Hi podreu triar entre diverses activitats per a tots els gustos. Una excursió cicloesportiva de 87 km, tres colls mítics, paisatges espectaculars. Sortida a les 9 del matí i arribada quan podreu. També podreu participar a una excursió gravel de 34 km, una excursió en BTT en autonomia, un escape del bosc, una excursió a peu tipus Casse del Tresor, una pujada al Col de Jau per carretera reservada durant tot el dia entre Mosset i Roquefort de

0: I al cim hi trobareu un poble d'animacions amb productors locals, professionals del ciclisme, parades de menjar i un bon ambient. Hi haurà un servei de llançadors obligatori a partir de Mosset i d'Axat. Ja que les places són limitades, no tardeu a reservar la vostra participació a l'excursió cicloesportiva o gravel sobre www.turismeguiocanigo.com.
1: Radio Arrels vos convida a enregistrar un anunci com aquest, gratuïtament. Escriviu a radio@radioarrels.cat o truqueu al 04 68 35 47 48. Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Plantes de Conflent. Albert Malló, Camproví. No fa gaire vam parlar d'una planta que anomenem el barret de capellà, i el barret de capellà, sabem on se troba el barret de capellà, sobre el cap del capellà, però la planta que es diu així, on es troba?
1: Sí, és veritat, eh? Cal saber allà on hi ha la planta. Abans de dir un test, primer diem que floreix entre abril i juny. Mm-hmm. És el moment més normal durant l'any de veure'l florint. Tal com hem dit en un programa precedent, els llocs on creix la planta són bardisses, bosc de ribera i altres boscs que siguin frescals. I també matollars, vorades de bosc i vorades de rierols, que aquí és un dels llocs que potser és més fàcil de veure'l, i cal tenir en compte que es fa sobre sòls profunds i rics en nutrients. Per tant, és una planta que la busquéssim pas en llocs àrids.
0: En plena solana?
1: En plena solana, no. No. Si n'hi ha algun pot ser de plantat i que resisteix, pot ser, però jo no l'he vist pas mai. Ara podem explicar a Catalunya Nord a on tenia.
0: On sí, tenia, sí.
1: I el Conflent. D'entrada, per situar-nos, els Països Catalans seria una planta general però prou rara de veure, perquè és dels llocs més aviat plujosos. Per tant, aquí, a casa nostra, seria el lloc on més n'hi ha. Tot el que seria aquesta part oriental del Pirineu, fins la Fenolleda també, zona de Prepirineu, n'hi ha. I és on es pot veure més. Hauríem d'anar, però, a les contrades que es consideren mediterrànies, però plujoses. És a dir, cap al peu de les muntanyes, en llocs ombrívols, millor encarat a nord, que hi hagi aigua i que el sol sigui ric, i a l'estatge muntà. I per fer-nos una idea més aproximada, diríem que va dels 60 metres als 1.300 metres d'alçada, que ens dona una línia a la part alta, que ja ens està explicant que les comunes que estan a la part alta del Conflent difícilment hi pot viure. Estem parlant de Montlluís,
0: això, 1.300 metres, no arribem a Montlluís. No arribem a Montlluís.
1: Exacte. Per exemple, a Pio el podríem trobar, però més aviat seria la part baixa. Mm. El Pedrosanià, la part més aviat baixa. Bé, per sota de Planès, per explicar un poc, seria aquesta línia. Llavors, és un lloc dels Països Catalans on més en tenim. I aquest fet també, la flora mediterrània continental de l'estat francès també ho diu, que en la zona pirinenca és rara, però parla en termes generals. I els botànics que han treballat en el territori més o menys venen a dir la mateixa cosa. Això seria un poc, doncs, la distribució allà on tenia.
0: Albert Mallol, d'aquesta planta, el barret de capellà, se'n treu moltes coses.
1: Moltes coses.
0: Que siguis d'això, de tot. Sí. De tot.
1: En parlem per parts perquè realment pot ser d'interès. Per exemple, els branquillons s'han fet servir per fer carbonets per dibuixar. I per què? Perquè el carbó que en surt, els carbonets, són flonjos i són suaus al tacte. Van molt bé. És un ús pràcticament en tota l'àrea natural registrat.
0: Sí, tot el Mediterrani, per exemple? No.
1: Seria tot Europa, sí, sí. Fins a Turquia. Sí. Seria tota aquesta àrea. Per exemple, també el carbó era molt apreciat temps enrere per fer pólvora. I també es feia servir perquè, com que fa tronquets més aviat petits, per fer carbonet, que era el que s'utilitzava per escalfar-se, per brasers o per cuinar. La fusta té qualitats. Primer, cal dir que és d'un color groc palla, que té uns anells de creixement molt poc diferenciats, es veus com molt llis. És difícil veure si el tronc aquell té pocs o molts anys. I és dura, de gra fi, de qualitat i sembla la del boix. Però és més tova i no gaire resistent. És a dir, que per un ús on hi hagi fregaments no seria interessant. Però s'ha emprat per fabricar objectes diversos. Un que li dona nom, els fusos. D'aquí sí. Ve això de fussant, fussenc.
0: Sí, eh? Sí. Per les màquines de tèxtil.
1: Les màquines, sí, que són les que tenien el fil.
0: De cosir.
1: De cosir. De fet, serien els telers. I per més coses, per agulles per a fer punt, després escuradents, broquetes per fer coses de menjar a la brasa, i arcs de violí. I també la fusta per tallar escultures. I una cosa que és interessant veure és que tot l'arbre és tòxic. Totes les parts són tòxiques, excepte per depèn qui. L'aril, és a dir, aquesta envoltura del fruit, que per això s'ho mengen els animals. Clar, escuradents i broquetes, i fem servir una fusta que és tòxica, bé, clar, un cop seca, molt probablement la saba interior la perd.
0: La saba interior...
1: Llavors, no hi ha d'haver-hi aquest problema, i si s'ha fet servir és perquè això està més que provat. Un altre ús que encara ara hi és per netejar els engranatges de llautó i de rubí dels rellotges, per no ratllar-los. És a dir, que una planta interessant...
0: Amb la fusta mateixa.
1: Amb la fusta mateixa. Suposo que deuen fer petits bastonets, tipus com els escuradents, i serveix per passejar-lo per dins dels mecanismes, per anar traient tota la pols que queden allà clavada. Sí. I de la saba... del suc o xuc que hi ha dins a l'interior de la fusta, se n'ha tret una goma semblant al cautxú, que s'anomena gutaperxa.
0: Moltes gràcies, Albert Mayol.
1: Gràcies, Enric.
0: Plantes de Conflent.
1: Albert Mayol, Camproví.
2: Radio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.

has bravat, res del que creiem no és veritat. No trobo el fil neguitejat, no hi ha sortida. Sembla tan estrany, d'aquella història ja fa un any, vivim feliços un parany.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Tal com era previst, la calor ja és aquí, a temperatures màximes aquesta tarda de 27 graus a la plana del Rosselló i fins a 19 graus a Cerdanya. Aquesta calor que ens acompanyarà en els pròxims dies per arribar dilluns als 30 graus. De moment, demà a la matinada, temperatures mínimes de 6 graus al Capcir a 15 graus a la plana. A la tarda, les màximes 26 a Perpinyà, Prada i a Ceret, 23 a Sallagosa, 20 graus a Formiguera. Tot això sota el sol que finalment semblaria ser que ens acompanyarà els pròxims dies i almenys fins al cap de setmana inclòs, amb sempre aquesta constant d'unes temperatures màximes altes que aniran progressant, sobretot a la muntanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.

0: Segona part de la memòria amb Francesc Calvet, enregistrada l'octubre del 2020 a Perpinyà, a la seva permanència com a senador. La Santa Espina és una de les cançons que ell ha volgut que soni en aquesta emissió. En la primera part, que veu poder escoltar ahir, ens ha parlat de les seues dues famílies, la família de la mare, els Borés, i la família del pare, els Calvet, tots de Càldegues, Cerdanya. El padrí Borés en va ser batlle i el padrí Calvet, adjunt. Francesc Calvet ens ha parlat de Càldegues, on va créixer, de la Guingueta, on va anar a viure la família, son pare Josep Calvet en va ser batlle durant 30 anys, de Llívia i de com evitaven els controls de la Guàrdia Civil Espanyola per anar-hi a comprar. Un record ben viu, quan als 17 anys, ell va néixer al 53, va organitzar, amb companys de Puigcerdà, un festival de cançó catalana. Ens ha parlat de Raimon, de Maria del Mar Bonet, de Lluís Llach, de Pi de la Serra i de com la Guàrdia Civil espanyola controlava els joves de Puigcerdà quan tornaven del concert i els hi requisava i trencava els discos que havien comprat a la Guingueta. Francesc Calvet s'escolaritza a Besiers, estudia dret a Tolosa i comença treballant a la Cambra de Comerç i Indústria de Perpinyà, presidida per Jaca Ferran, que l'introduirà en el món de la política catalana i al Consell Municipal de Perpinyà, que serà el seu primer mandat d'elegit. Era el més jove i es va sentar al costat del més vell, André Torné, el resistent comunista, diputat i conseller general. Francesc Calvet en parla amb molt de respecte i admiració. La memòria continua. Francesc Calvet, seu al Consell Municipal de Perpinyà, hi heu entrat el 89, i el 92 seu elegit conseller regional.
1: Sí.
0: I sereu fins al 2004 amb Jaca Blanc.
1: Amb el Jaca Blanc.
0: Aneu sí. A la llista amb el Pol Blanc.
1: Sí, eh? Amb el Pol Blanc i després amb l'Arleta Franco. Jo em vaig regalar la regió perquè la regió és molt reflexió. Reflexió de planificació. I també hi havia sous. Anava dins els municipis. Vam ajudar els banys de Sant Tomàs, per exemple, que els banys sí. De Sant Tomàs, era l'Alvarez, va dir, bon, jo no votaré jamais per tu. Jo dic, mais ja ho sé, mais fas una cosa bé, llavors t'ajudaré. I el vaig ajudar, i ell va fer una cosa molt bé, perquè 13 o 16 empleats, no sé què
0: sí.
1: N'hi ha, eh?
0: Funciona
1: molt bé.
0: Sí, sí.
1: I moltes coses així, però el Jaca Blanc tenia el souci de les petites municipis, perquè la Losera no hi havia que això. I llavors, quan de vegades es donava una subvenció per la Losera, per l'escorxador de Langonya, jo li deia, hi ha l'escorxador de Bourmadam, també, llavors, toi, tu demanes toujours. I llavors, es posava una mica en colère,
0: sí.
1: I llavors, bé, em donava sempre, ajudava molt, molt.
0: Cal negociar sempre, eh?
1: Sí.
0: Fins i tot amb els teus.
1: Ah, sí, sobretot amb els teus.
0: Seu conseller regional fins al 2004, quan Jorge Freixa guanya.
1: Sí, quan Jorge Freixa guanya. És el moment on vaig portar el PNR, el Parc Natural Regional de Pirenè Catalana, i havia acabat. I havia acabat perquè vaig tenir el decret signat pel Rafarenc, que el Rafarenc li vaig dir, bueno, perquè em feia, no pensava molt això, llavors li vaig dir, Jean-Pierre, maintenant ça suffit, et moi je voterai plus rien, si tu me dones pas. Llavors va signar el decret, i just després va ser
0: el
1: Freixa i el Bourquenc,
0: que guanyen la regió.
1: Que guanyen la regió.
0: El 93 seu elegit per primer cop diputat a la tercera circumscripció,
1: sí.
0: La que tenia Jaca Ferran.
1: La del Jaca Ferran, sí.
0: Els altres tres diputats són Barata, Bascú i Sicre.
1: I Sicre, i el Sicre.
0: El Sicre es manté.
1: Sí, es manté.
0: La tercera circumscripció és molt llarga.
1: Ah, sí.
0: Va de Perpinyà fins a Cerdanya.
1: Sí, va de Perpinyà fins a Cerdanya i fins al Col de Pimorès.
0: Cerdanya, on hi teniu les arrels.
1: Sí.
0: Ja ho sabem. Seu diputat, 2 anys amb Mitterrand i 2 amb Chirac.
1: Sí.
0: i amb dos primers ministres, Balladur i Juppé.
1: Sí, Balladur i Juppé.
0: I aquesta legislatura és més curta perquè Chirac, el 97, sí, dissol l'assemblea.
1: Sí.
0: Quan veu saber que Chirac dissolia l'assemblea, què veu pensar?
1: Els altres deien, oi, on va reganyar, i jo pensava ja sent fotuts.
0: Sí?
1: Sí, ja pensava ja sent fotuts i van ser fotuts.
0: I tant.
1: I van ser fotuts, i el Bourquinc va guanyar del 87 al 2002, va ser el Bourquinc.
0: El Bourquinc.
1: Amb el Bourquinc ens vam molt...
0: enfrontar, eh?
1: Sí,
0: sí,
1: molt, molt. I doncs el 2002 vaig tornar a guanyar, el 2007 també, i el 2011 vam passar al Senat tots dos.
0: Els dos.
1: I em va venir a veure. Em va dir, bon, moi je vous aiderai pas au premier tour, parce que je vais être élu tout seul. Vull ser elegit tot sol. Vull tenir la meva... Al segon tour, je vous aiderai. Us ajudaré al segon tour. I jo vaig dir, bueno, el primer torn, el Jean-Paul Alduy serà davant tu, perquè el Jean-Paul Alduy teníem de fer la campanya junts, però no va voler fer la campanya i no va voler el label de l'UMP. I jo vaig dir, UMP, vaig ser UMP. I em va dir, no, perquè jo tinc molta gent que votaran per jo i tu no. Bueno. I llavors vam fer... fer les eleccions i jo vaig fer la meva campanya tot sol i el Fernand Roig, que era president del CIDETOM, em va dir el mes d'agost, em va dir, tu vas passar davant, va dir. Jo no m'ho creia, no ho creia. I vaig passar davant a l'Alduy de 33 veus al primer tour. I llavors vam anar al bureu del Jean-Marc Pujol, que havia pres la mairie i que l'havia deixat. I llavors allà em diu, oui, tu dois te retirer. Lui em diu, tu dois te retirer. Jo dic, mais jo no, jo som davant tu. Jo i tinc el label del meu partit. I llavors es van dir, oh, on ha que tirar la corte paille i tot ça. Jo vaig dir, no, jo no sé la corte paille. I llavors se'n va anar amb pipat, va dir, ah, vous êtes tous des faux culs. I llavors se'n va anar i jo vaig anar a menjar i jo vaig fer... cada taula, al Palais des Congrès, que menjaven allà, els alcaldes i els elegits, i els deia, no, il ne veut pas se retirer, els deia, una veu molt fina, els deia, oh, il ne veut pas se retirer, mais c'est pas normal, c'est toi qui es légitime, és tu que, és la legitimitat, que hi és això. I llavors, després, em van votar, i a la tarda vaig tenir 120 veus de més que ell.
0: Veu ser elegit senador.
1: Senador. I llavors, els 3 anys que vam passar amb el Bourquinc, perquè després es va morir, perquè el Bourquinc va fer una campanya, però era groc de vegades, patia, i es veia que patia, i feia pena per això. Perquè, quan estàs tan brillat,
0: sí,
1: de vegades, bueno, sí, bueno, i em feia molta pena. I després ens vam...
0: feu apropar, no?
1: Sí, després, sí, vam apropar i ens vam explicar. I em va dir, ah, vous m'avez fait souffrir. Jo no pensava que ell no li, res no li feia, perquè quan els veies era de ferro, no? No hi havia res que el tocava. I portant, sí, hi havia moltes coses que el tocaven i vam fer... Vam moltes vegades menjar junts i...
0: Doncs amb el Bourquinc us heu enfrontat en diverses eleccions, però humanament us heu arribat a apropar. En canvi, amb l'Alduy, el Jean-Paul Alduy, és una història ben diferent, aquesta.
1: No, perquè el Jean-Paul Alduy és domatge perquè va fer unes coses, va fer la comunitat d'aglomeració i això és ell que ho va fer i encara són en train de fotre l'aire a la comunitat d'aglomeració, que no ho entenc, però no es deixava cap plaça per treballar i jo volia fer feina i ell parlava, però mai no podíem fer junts qualcom i llavors... i no ens considerava, no tenia cap consideració per nosaltres i ha sempre pensat que no rebem fi. Llavors, de vegades em vaig ser una mica, perquè de Cerdanya de vegades no diguem res més.

0: Francesc Calvet, continuem el vostre recorregut polític. Ja sabem que Chirac ha dissolt l'assemblea, això és el 97, i perd les eleccions. Sí. L'esquerra guanya. I després, vos recupereu l'escó de diputat el 2002.
1: Sí.
0: Sou diputat amb en Mac, sí, la Franco, sí, i el Sicre. President Chirac i dos primers ministres, Referent i Villepin.
1: Sí.
0: I cinc anys després, el 2007, torneu a ser elegit diputat, sí, amb Mac, l'Arleta Francó, després serà, sí, el Siré, i la Irles. Vos fins al 2011, perquè seu elegit senador,
1: sí,
0: i en aquesta legislatura teniu com a president Sarkozy i primer ministre Fillon. Mentrestant, a nivell municipal, seu elegit el Soler. De Perpinyà passeu al Soler, elegit el 95.
1: Sí.
0: Per què de Perpinyà al Soler?
1: Just vull dir, perquè sí, heu parlat de l'Henri Sicre. L'Henri Sicre va ser per jo quelcú que vaig molt estimar. Perquè teníem una cosa comú, era la defensa del català. I ell el seu partit, i jo el meu, ell una mica més, però jo pas gaire, no podia, ningú ens escoltava per la xarxa de les llengues catalanes.
0: Sí.
1: Mai hem pogut fer votar, atrapar una majoria per votar. No hi era bé. Va fer molt, ho vull dir perquè això era una feina comú que teníem.
0: Va facilitar també el que pensa català,
1: sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: que,
1: sí, sí,
0: entre altres,
1: sí, sí,
0: coses.
1: Sí, sí, entre altres. Molt.
0: Bé, la qüestió aquesta, municipal, sí, sí, de Perpinyà al Soler.
1: Ah, bueno, de Perpinyà al Soler, bueno, jo tenia l'intenció d'anar a Formeu com a alcalde, i, bueno, i la meva mare i el meu pare m'han dit, com faràs, diputat, podràs pujar fins a Formeu, baixar, seràs malalt, i el Jacques Blanc i l'André Gognac, que va ser senador quan el Guimalès va morir,
0: sí,
1: que era el seu suplent, i em va dir, bueno, moi je m'en vais, i je veux un remplaçant sérieux, et je veux que ce soit toi. Bueno. Llavors el Jacques Blanc va dir, oui, il faut que tu ailles, c'est important, allez.
0: Bon. I no volíeu continuar a Perpinyà, vos?
1: No, perquè amb el Jean-Paul Aldi no m'entenia. Ah. No m'entenia amb el Jean-Paul Aldi, no. No, no, no. No. I vaig dir, barata besta d'elna, besta d'elna, perquè no podem pas treballar, no podem pas fer feina. I el Jean-Paul Aldi no volia que em quedés tampoc. Doncs vaig anar al Soler, un no coneixia ningú, i ben vaig fer una campanya porta a porta, i després, poc a poc, bueno, vaig guanyar el primer torn, i després vaig guanyar cada cop més. Quatre cops vaig fer les eleccions al Soler. Vaig fer molta feina, no es fa pas tot, però vaig fer molta feina i som molt estacat al Soler, molt. Vaig patir molt com vaig tenir de dama, perquè hi havia el nom que jo anava.
0: El 2017.
1: Vaig patir molt, patir molt. Efectivament vaig patir molt perquè era com un acro, diguem. Era el Soler, hi hagi molt treballat.
0: 22 anys i heu estat, sí, com a bany al,
1: sí,
0: Soler.
1: Sí, sí, i després vaig quedar conseller municipal,
0: sí,
1: fins al final del mandat, però bueno, vaig patir molt, efectivament, patir molt.
0: Què voleu recordar, sobretot, d'aquests 22 anys com a bany del Soler?
1: Hi ha moltes coses, hi ha coses una mica difícils quan ets balla i que no es veuen pas. És que de vegades tens d'anar a dir a qualcú,
0: sí,
1: bueno, la teva nena, el teu nen, mira, ha tingut un accident, de vegades és la nit, bueno, i ningú et diu, no hi ha cèl·lula psicològica, com es diu, eh? Bueno,
0: això ho heu fet alguns cops.
1: Ui, ho vaig fer, i te'n recordes, això no t'ho treus del cap mai, perquè és molt jove, 18, 20 anys. I després és fer la planificació de la vida, fer les escoles noves, fer el centre de formació IDEM, que ara,
0: sí,
1: és un centre de formació transfrontalier.
0: Important, sí.
1: Fer tots els equipaments que no hi havia, la sala d'esport, tot això fa que el Soler ha passat de 5.000 a 8.000 habitants en 20 anys. Doncs tots els notissaments, sí, sí. Fer coses...
0: Jo voldria recordar que el 2008 es va inaugurar el Col·legi Pompeu Fabra, el Col·legi Català de la Bressola, això... que ja s'havia instal·lat el 2003, però sí. El 2008 va tenir un col·legi com cal.
1: Això va ser... La Bressola va ser una història. Com vaig arribar al Soler, hi havia un immeuble a la Vanta, us enxerra. I llavors entri un matí, un de matí, ja, aquí hi ha l'escola catalana.
0: Una il·luminació.
1: Sí, una il·luminació. I perquè el Pere Lavillan ja m'havia vingut a veure.
0: Ah, demanant.
1: Sí, demanant. Bueno, ja ho treparé, deixa'm fer, ja ho treparé. I vam fer l'escola catalana aquí. I després, el vicepresident d'Esquerra Republicana,
0: el Carot Rovira.
1: El Carot. I el Pere Lavillan em diu... Anem a veure el Carot, perquè tindríem de fer un col·legi i demà aquí tens el terreny, al costat del col·legi del Soler. Ah. El Carot Robert va dir, sí, ho farem, de seguit. I vam fer un col·legi, en 6 mesos vam fer el col·legi. Mai ho veurem, mai més.
0: Mai més,
1: mai més. Perquè l'alcalde de Puigcerdà, amb qui som germanats, amb el Soler, em diu, tu tens un col·legi amb Dürr, i nosaltres tenim escoles i tot això pagat per 3 milions d'euros, el col·legi.
0: La Generalitat va posar 3 milions.
1: 3 milions, sí, sí. Sense la Generalitat, no sé. I vaig ser molt content perquè hi havia el Carot, hi havia el Jordi Pujol, tots eren aquí i em va fer, per jo, això quedarà una cosa molt... Sí, sí. I el meu petit fill va anar a aquestes escoles. D'acord. I per jo és molt...
2: Tots els governs del món donen suport a la seva llengua fora de les seves fronteres sense complexos. També ho ha fet el govern de Catalunya més enllà de les fronteres de l'Estat per a dintre de terra catalana. Perquè és justament el català la llengua comuna entre el nord i el sud d'aquest territori europeu que és Catalunya. Ben mirat, no és que la Bressola sigui un miracle o que sigui el Soler. El que és un miracle és Catalunya. El que és un veritable miracle és que, malgrat tot, tots els tractats i totes les lleis i totes les disposicions i tots els ministres i tots els presidents i tots els reis, malgrat totes les burocràcies que ha patit el poble català al nord i al sud, el miracle és que nosaltres encara hi siguem. Ho és també d'una manera molt particular perquè... Res d'això hauria estat avui la realitat que és si des del primer moment no hi hagués hagut la implicació del municipi del Soler amb el seu batlle diputat, l'amic Francesc Calvet, al davant.
0: Aquests són tres moments del Parlament del, aleshores, vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carot Rovira, durant la inauguració del Col·legi Pompeu Fabra de la Bressola, al Soler.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Francesc Calvet, som a la seva permanència a Perpinyà, permanència de senador. Hi ha dossiers que destaquen dels molts que heu treballat com a senador, com a diputat, com a conseller regional, i tots lligats amb Cerdanya. Hi ha la 116, hi ha el Tren Groc, hi ha l'Hospital Transfronterer de Puigcerdà, la depuradora de Puigcerdà, l'escorxador transfronterer d'Ur.
2: Hi ha també totes les estacions d'esquí que hem pogut treballar, moment, amb les dificultats, les cases de sanitat, però el que és veritat era el Tren Groc, la 116, l'Hospital Transfronterer. I l'Hospital Transfronterer em va donar molt de feina.
1: I va costar convèncer?
2: Va costar 31 milions d'euros i l'Europa es va donar 18 milions 600.000, 60%. I ens va pagar una partida a l'IRM, de l'escàner, de la radiologia. Hi ha tot. A l'Hospital de Puigcerdà hi ha tot.
1: Sí.
2: És un hospital complet. No n'hi ha pas d'altre a Europa. I cada cop que la comunitat europea fa una trobada, parlen de l'hospital.
1: Posa com a exemple.
2: Sí, sí, el posa com a exemple. Encara el mes de novembre tinc d'anar a un fòrum transfrontaler a explicar l'hospital. Jo volia que la gent de Cerdanya, del Capcir, puguin tenir a costat les mateixes facilitats. Bé, bueno, el Jean Castex em va ajudar, cal dir, perquè quan era director de la sanitat al ministeri, i l'alcalde de Bourmadam, el Jean-Jacques Fortuny, el Carretero, que era abans l'alcalde de Puigcerdà, el Pinera, el Planella, bueno, tots van seguir la mateixa, i el Bourquin també, i el Bourquin també. Doncs això és una obra que no té fronteres polítiques.
1: Sí.
2: No, és una obra comú. I en som molt fiers, i va venir el Vauquier, va venir... Tots els polítics me'n parlen d'això. I això, ara tenim de fer que aquest hospital sigui un hospital totalment europeu. Perquè hem fet ben fer un GECT, que és una fórmula jurídica europea. Cada dia, cada cosa va ser una dificultat. Els transports són morts, les deixences... Encara en tenim per les inscripcions dels metges quan tenen de treballar a l'hospital. Hi ha unes dificultats perquè cal anar a Madrid.
1: Administratives, clar.
2: Administratives, bé.
1: Sí, sí.
2: En Madrid.
1: Que sigui totalment europeu vol dir que el finançament sigui totalment europeu?
2: Sí, pel moment no, és els dos estats que paguen,
1: sí.
2: Jo voldria que...
1: Que fos europeu.
2: Que fos totalment europeu.
1: Francesc Calvet, ser un dels elegits de Catalunya Nord, que heu defensat els presos polítics catalans. Recordaré que el 29 de febrer del 2020 veu ser un dels elegits que va acollir el president Carles Puigdemont al pati de l'Ajuntament de Perpinyà el dia d'aquell gran míting a l'esplanada del Palau dels Congressos. A nivell francès ho heu explicat i costa molt de convèncer, no?
2: Sí, costa molt de convèncer perquè l'ambassador d'Espanya a París té una influència molt grossa i diu que són criminals, que són...
1: Sí.
2: Bueno, vaig ser convocat per l'ambassador, jo, a París.
1: Vaig parlar amb ell, doncs.
2: Sí, sí, vaig parlar amb ell i em va explicar tota la història de l'Espanya i tot. Em va escriure lletres. Però de llibertat, no, quan li vaig dir que no hi havia dos degrés de jurisdicció, que no es podia fer apel, va dir, sí, Espanya... No, és veritat. No. Li vaig dir la Convenció de 1950 dels drets humans europeus, que vam signar en 1989, no la respecteu. Aquesta gent no s'han pogut defendre. Eren molt lluny del lloc del procés i no podien preparar les seves defenses. I doncs jo vam fer un manifest al Senat, vam fer un 40 signal. Del meu partit no n'hi ha gaires, m'hem fet n'hi ha. Això va empipar molt l'ambassador d'Espanya perquè tots els partits eren representats. I llavors va escriure el president de la justícia d'Espanya, va escriure de l'Archer, en fi, unes coses terribles.
1: No es va convèncer, doncs?
2: No. Jo som per la llibertat d'expressió. Com vaig anar a passar tres dies dins l'Ebre, que m'agrada molt, vaig llogar unes bicicletes i la dona, aquella dona, del matí li dic, bueno, sí, ja, diu que bé qui seu, bueno, li expliqui, diu, ah, ser el senador Calvet, em diu, ah, us hem vist a la TV3, és bé el que feu, el meu marit serà nit aquí quan tornarà les bicicletes. I ell em va dir, no els hi perdonarem mai els que ells han fet el 1 d'octubre, sí, tirant les dones pels cabells. Sí.
1: Impedint de votar. De manera violenta. Votar, sí.
2: I això és per això que som independentistes, em va dir ell. Eh? Sí. Bueno, jo li vaig dir, nosaltres no tenim pas de dir, metgem, perquè els presos polítics siguin la liberació dels presos polítics. I llavors hi va haver un moment que el Claude Ferré, el Jean-Paul Villès. Hi ha uns quants meres que aquí, alcaldes, que s'han posat més de 100.
1: N'hi ha més d'un centenar, sí.
2: Que han signat la convenció, sí, sí, que jo vaig portar al Senat i que els altres van citar. No s'ha acabat, eh?
1: No, és pas acabat, no? Encara són a la presó.
2: No, encara són a la presó i la destitució del Quim Torra també. Sí. Vaig fer un tuit d'això. Sí. Que va tenir molt èxit, però farem quelcom. I ara és per això que em posi a la Comissió Europea, al Senat, per fer quelcom a damunt dels drets humans, perquè pensi que estem perdent. Ara amb el masc i tot això no parlem més de res. I llavors estem perdent la llibertat. I Europa és una terra de llibertat. Els drets humans tenen de ser respectats.

0: Bé, anem ja cap a la fi d'aquesta memòria amb en Francesc Calvet. Heu coneixit un munt de polítics francesos. Presidents, primers ministres,
1: sí.
0: Diputats, senadors... N'hi ha un o dos que us hagin impressionat especialment? Que admireu? O que sigui una referència per vos?
1: Admirava l'intel·ligència del Giscard d'Estaing, l'intel·ligència, la convivialitat del Chirac, i després, més cap a nosaltres, bé, el Larcher, el Bruno Retailleau, per la seva intel·ligència. Hi ha uns cons polítics, el Seguin era també...
0: I el Sarkozy?
1: Sarkozy, jo l'admiri molt pel seu dinamisme, mais de vegades massa inventat. Mais mm-hmm. Si no, sí, una màquina.
0: Deu ser diputat 2 anys amb Mitterrand, em sembla, eh?
1: Sí, sí. I vaig veure el Mitterrand al túnel del Puymorens i vaig passar poder una minuta amb ell tot sol perquè era molt cansat ja. I va venir, era el sommet de foi, el Franco espanyol,
0: sí.
1: I van venir amb el bus i era cansat. I a la sala de les màquines del túnel es va sentar i va dir: ah, vous êtes le député de... Je dis oui, monsieur le président, je suis le député de cette circonscription. À Barcelone, c'est très... Ah, je dis, monsieur le président, Barcelone, c'est une vraie capitale européenne. I després va entrar cocú.
0: Sí, clar. I de les joves d'ara, n'hi ha que us interessen?
1: Sí, n'hi ha molts. Que, sí, n'hi ha que... Els quins m'interessen és els quins volen també aprendre una mica. Perquè de vegades hi ha ce que j'appelle les mères héritiers, perquè havien donat una mica de plaça i que de vegades no se'n recorden. Bueno. Mais cal fer atenció i cal molta modestia, humilitat, rebre tothom, estimar la gent. Això és capital.
0: Seria el consell que donaríeu a un jove polític?
1: Sí, aquest? Sí. El consell és estimar la gent. Molt d'humilitat i molt treball, molta feina i molta devoció a la tasca que tens.
0: Francesc Calvet, normalment sereu al Senat fins al 2023.
1: Sí.
0: Tindreu 70 anys.
1: Sí.
0: I després?
1: I després me trobaré.
0: Sí?
1: Sí.
0: Del tot?
1: Sí, me trobaré del tot. Sí? Sí, sí. Sí, sí. Ara podem...
0: No fareu més política?
1: No ho sé, política em faré sempre.
0: No us presentareu cap elecció?
1: No. He tingut molta sort. He fet 5 mandats de parlamentari i tinc ganes de cuidar una mica de la meva mainada, la meva dona també, en Déu fa, volem una mica viatjar si ens queda una possibilitat.
0: D'acord.
1: Bueno, vull aturar. I el que voldria fer és conèixer ben bé tota la Catalunya. Compi cada mes la revista Descobrir, que és una revista molt bona. I com veig totes les comarques.
0: Hi ha molts racons interessants,
1: Hi ha molts racons. Amb aquesta riquesa, i que em dic, encara que no ho coneixes, allà no hi ha estat, allà encara no. Em dic, tot això encara ho tinc de veure. Si tu veus això, ja va bé. Vull pas anar dins la lluna i dins març.
0: Seu en plena forma, perquè sé que aquest estiu heu muntat en bicicleta elèctrica, això sí, de la Guingueta al Puigmal.
1: Sí.
0: 36 quilòmetres, anar i tornar.
1: Ho aconsello molt, la bicicleta elèctrica que hem fet aquest estiu amb la meva dona és una cosa molt bé perquè he fet coses, he pujat fins a Barcelona, allà on té el propi ministre i tot, que abans no hi havia mai pujat.
0: Impossibles de bicicleta sense electricitat.
1: No podia. Amb això ja hi arriba, cal pedalar per això.
0: Sí, i cal posar un poc d'esforç.
1: Sí, jo he fet esforç, però vaig anar l'altre dissabte, vaig anar del Soler passant per Pinyà, Bonpas, Vilallonga, la Salanca, Santa Maria i el Barcarès.
0: En bicicleta elèctrica?
1: Sí, molt bé. Bueno, hi havia una mica de vent. Però molt bé, fa molt de bé i veus unes coses que és molt bé. Cal provar.
0: D'acord. Bé, us he demanat músiques per acompanyar aquesta memòria i m'heu dit, per començar, el que volen aquesta gent de la Maria del Mar Bonet.
1: Sí, perquè Em pensi que el Festival de la Nova Cançó Catalana és el que em va fer prendre consciència de les meves arrels.
0: El festival que vau fer a la Guingueta.
1: Sí, sí. Em va... vaig dir, bé, per què hi ha una frontera? Per què? Bueno, i vaig sempre puigcerdar. Vivim junts, tenim la mateixa història, i per què ens han separat? I per què no podem parlar d'aquesta història? Per què no el podem viure junts? I va ser un declencheur de la catalanitat.
0: Un festival als anys 60, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que vau organitzar, sí, sí, la Guingueta. I Raimon amb el vent, també.
1: Sí, també, tot això era... I vam passar moltes nits amb els companys de Puigcerdà, de tot. Hi havia una fraternitat. Ell va ser el catalitzador de la fraternitat d'aquest festival, perquè era el Brassens una mica de la cançó catalana. Sí. Vam passar molt bons moments.
0: La Santa Espina, també m'ho demanar.
1: Santa Espina...
0: som-hi serem.
1: Sí, sí, sí.
0: I Jordi Barra.
1: Jordi Barra. Jordi Barra. Jordi Barra li caldria fer un estatut a cada municipi, perquè va per tot. Primer, sí, sí, va per tot. Sí, sí. I tenir una fe amb la terra, amb la... I el vaig veure, va venir un dia a la casa de la meva... de la germana de la meva dona, i va cantar pel seu aniversari, i és un... me recordaré tota la meva vida.
0: Francesc Calvet, gràcies d'haver-me acollit a la vostra permanència aquí a Perpinyà i d'haver-me donat més d'una hora de la vostra agenda.
1: Merci.
0: Gràcies, bon dia.
1: Gràcies a vos.
2: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: succeí pocs dies després que la nova senyora de la principal hagués renyit amb quasi tota la família. Alguna dona que l'havia vist a missa va comentar: "Aquesta xica, tan jove com és, i s'ha fet vella en pocs dies." L'expressió va fer fortuna, i des d'aleshores, per parlar d'ella, tothom va fer servir un renom: la vella. A començaments de l'any 1894, la Maria Roderic va endurir-se gestionant amb mà ferma i sense concessions el llegat del seu pare. Passà en pocs mesos de ser una xiqueta a exercir com la dona més poderosa del poble i de viure en un àmbit familiar protegit a una solitud exasperant. Tanmateix, i el preu que fos, va acomplir pas a pas els objectius que s'havia proposat. Un any i mig després, amb la venda de les ampolles guardades al celler, la Maria Roderic va acabar de replantar amb ceps de peu americà totes les finques de la principal, contràriament a molts altres grans propietaris que plantaren avellaners. La principal va tornar a ser referència de poder i riquesa a Pous. De bon començament, la vella pretenia refundar el celler Roderic per continuar elaborant vins en les dues vessants, una part per vendre l'engròs i l'altra per continuar la línia de qualitat que havia iniciat el seu pare amb el vi embotellat. Posar de nou el celler en marxa era costós i requeria temps, però la principal disposava de moltes de les estructures que calien: un personal adequat i experimentat, una xarxa de vendes i representacions encara recents, i diners més que sobrés per recomençar. Les dones de la principal, de Lluís Llach, Editorial Empúries, 2014.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.3.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Com moltes llengues, el català evoluciona amb el temps, integra noves paraules, nous conceptes i a vegades les sigles, les abreviatures, se transformen en paraules. Les més conegudes internacionalment són radar, sida, làser, ovni. Sí, sí, no són pas veritables mots, són sigles. Les lletres de radar són les inicials de Radio Detection and Ranging. Sida prové de les inicials de Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Làser s'ha creat a partir de la sigla de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. OVNI prové de Objecte Volador No Identificat. Encara més exemples, potser menys coneguts. En informàtica parlem de bits, com el bitcoins. Bé, bit prové de la sigla Binary Digit. I les bombetes que il·luminen el vostre passadís ara són LEDs. LED prové de la sigla Light Emitting Diode. Total que sense saber-ho, cada dia parlem anglès.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
5: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
6: Escolteu
7: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
8: Tal com era previst, la calor ja és aquí, a temperatures màximes aquesta tarda de 27 graus a la plana del Rosselló i fins a 19 graus a Cerdanya. Aquesta calor que ens acompanyarà en els pròxims dies per arribar dilluns als 30 graus. De moment, demà a la matinada, temperatures mínimes de 6 graus al Capcir a 15 graus a la plana. A la tarda, les màximes 26 a Perpinyà, Prada i a Ceret, 23 a Sallagosa, 20 graus a Formiguera. Tot això sota el sol que finalment semblaria ser que ens acompanyarà els pròxims dies i almenys fins al cap de setmana inclòs, amb sempre aquesta constant d'unes temperatures màximes altes que aniran progressant, sobretot a la muntanya.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
9: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
10: 100% en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Tresserra, 95.
2: Un ocell pren el vol, surt el sol al matí, el gran dia s'aixeca per fi. Pot semblar un matí més, de veritat que no ho és, perquè avui he volgut dir que sí. Heu après a trobar tots dos junts un camí, batallant del matí al capvespre.

franquesa si aquest meu rostre mostra els signes de l'edat. D'aquí un temps veureu que el vostre no serà més ben tractat. Marquesa, si aquest meu rostre

coses les destrossa com hi ha món. Marcirà les vostres roses així com arruga el front. El temps les més belles coses les destrossa.

Respon, marquesa, tanmateix. Tinc 21 anys i bona estrella, i mentrestant que et folli un peix. Tinc 21 anys i bona estrella, i mentrestant que et folli un

No vull ser un vell neguit mar enllà, que amb el vent cap cançó no et segueixi i els teus llavis

Radio Arrels, a Codalet, 95.5. Amor.

نحب نسخن شعل النار كي نحب نشرب من ودن عمار.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

casa, tan apinyats com la cervesa d'un immens camp de blat, d'un immens camp de blat. No sabria vol dir lo que es comptava. Alguns anaven per dos, altres eren massa vells, altres eren massa vells per estimar algú. Tan sols fins al cap dels ulls, tan sols fins al cap dels ulls. No sabria vos dir lo que es feien creure que Déu dins la seva història

solitude of strength.

Pare del dia, el sol dansa amb la lluna, que era llavors esplèndida com ell, sa cara un temps com ara no era bruna, sus ulls guspirejaven i era de raig de l'alba, son cabell. Parlaven de son garbo les estrelles, los meteors retreien sa rossó i com esbart de cel i casabelles, los astres festejaven de son jardí l'enlluernanta flor. Al sentir-se lluar de tan hermosa, esbalair de deixar caure el vel, amb què fora llavors punzella closa i un crit de meravella feu ressonar la cúpula del cel. Lo sol s'engeloseix tiré sa cara, de ses antigues cendres un grapat que enterboleix sus ulls i la mascare astres que dà la lluna més sense llum com un carbó apagat. Des de llavors, com una flor d'ovaga, rodant per les tenebres de la nit, sempre la lluna pàlida s'amaga de l'astre hermós del dia si el troba pel

hi fos mai més, fes que la nit duri una vida. Treu-me la por que tinc al cos de viure un món fosc i polsós. Sigues la llum, sigues la guia. I fes-me creure que sóc el centre del món. I embolcalla'm amb els braços mentre dorm. Fes-me l'amor un altre cop, com si el demà no hi fos mai més.

Recordes cap gros del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

tens a gust per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros, sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i empataràs. Li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo

va demanar per tu i li va entrar plorera en saber que eres mort, que el cor et va dir prou. Conmogut m'abraçà dient: ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgi innocent, o canviem el final del malson per entregues

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si ella ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

0: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: Ràdio Arels.
2: A Glorianes, 95.5.

0: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Teníem tots aquests mots trobats un dia pel camí, uns mots una mica torts que bé calia fer servir. Potser sí que els estimàvem, en tot cas poc ens n'adonàvem. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Amb ells dèiem el dolor d'una estella sota l'ungla, el regust d'un vell petó, l'olor moixa de la pluja, el basqueig d'un dia somort, els anys de bona o mala sort. Avui on són aquests mots? Aviat mort els nostres mots. Sabíem dir al menyspreu el nom de la covardia, sabíem parlar del preu pel qual per força ens vendríem, mal parlar dels cosins i també odiar els veïns. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Avui, però, on són els mots? Amb aquesta cinglantana que s'ha fet el casalot dins la nostra boca plena i se'ns va menjant la llengua tan bon punt li ve la gana. Morts els mots, no queda res, però és igual, garlem francès.

Uns minuts d'espera i aterraves tu. Sense dir paraula, m'alçava el vestit per mostrar-te la nafra.

tot saciat i ple de sang. Moltes gràcies, amic voltor. Crec que ara em sento millor. Tu responies, és un plaer. L'amistat és el més gran tresor. I així va ser. Durant molt temps, fins que van venir les pluges torrencials.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.